0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

I'm all X crash out, X emotional lash out. You don't appreciate.

0: salgo así me miran como...
1: És estiu.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juguen molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet, no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència. Es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulia de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre corsetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre corsetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera, i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar al primer partit.
0: Em recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment, que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant.
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc corsetista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte

0: 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins. Però jo crec que has de treure aquesta por fora, perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
1: Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
0: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i els interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
1: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
0: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
1: El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
0: Sí, jo crec que sí, perquè ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení, i ara hi ha molts equips femenins, i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
1: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
0: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips, però que estan a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
1: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
0: Doncs cal apostar més per les noies, perquè, per exemple, els dies d'entrenament. Per què les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
1: I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te'n faria il·lusió pujar de categoria?
0: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
1: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Violinista de roda, un instrument molt curiós, mil·lenari i amb una història darrere magnífica que descobrireu si escolteu aquesta conversa. Parlarem d'un músic lliure, que a mi em recorda l'esperit de Beethoven o del trobador Marc Cabrú. Parlarem de Sant Pol de Mar, de la Maresme, de Sant Iscle, de la Vall Alta i d'una carrera musical fructífera d'aquest músic que també ha format part durant molts anys del Pont d'Arcalís. I per rematar-ho acabarem tocant Sardana curta de Sant Pol de Mar, una composició pròpia d'ell que està impregnada de la mediterranietat i del bon gust de Marc Egea. Com sempre, l'actuació està al final de tot. Fins

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Marc? Com estàs? Com ha anat aquest viatge del Maresme fins al Solsonès?
2: Doncs bé, Eduard, ha anat molt bé. Feia un dia fantàstic, clar, net, després d'haver plogut, amb una atmosfera molt transparent, molt translúcida. I ha sigut bonic, realment, venir. No hi ha gaire trànsit, tampoc.
1: La Catalunya interior és el que té. La discreció hi mana i el saber fer també del viatjant, que veu un paisatge tranquil, amb horitzó
2: això
1: i muntanyes.
2: Això és muntanyes. D'horitzó ja en veiem, perquè estem vora mar, però...
1: Aquí l'està a Prepirineu, veus l'horitzó. A mi és el que em tranquil·litza de viure al Solsonès, que encara veig, puc veure cap al sud una miqueta l'horitzó. No, a mi em costaria més al Pirineu, amb les muntanyes, i allà em trobaria més.
2: Aquí se't perd més la vista, no?
1: Sí, això sí que ho necessito. I al mar també em costaria molt més, perquè ja és massa horitzó, és l'infinit.
2: Llavors aquí és l'equilibri.
1: Sí. Aquí saps que té un final. Al mar ja diria, hòstia, això no sé cap on va, això.
2: En el mar hi tenim els confins, no?
1: Clar.
2: Allà, quan veus aquella ratlla, tan perfecta, imaginària, són els confins, allò. A terra estan els confinats i allà hi ha els confins.
1: Clar, oi tant. Doncs avui parlarem i conversem amb el Marc Egea i comencem amb aquesta primera secció d'aquesta conversa, que es diu Tradició Personal i que parla una miqueta dels teus orígens.
3: Tenim swing de comarques. Tenim swing de comarques.
0: Tradició Personal.
1: Aquest vol ser un breu recorregut pels teus començaments, pels teus primers mestratges. Quins són els mestres del músic Marc Egea, que ja sabem que tens una influència de Valentín Clastrier, que és el gran mestre de la viola de roda moderna, però m'agradaria conèixer aquelles persones o saber quines persones t'han influït com a músic en el teu dia a dia, els teus inicis. O sigui, vas tenir algun mestre o a casa teva hi havia algú que...
2: No, a casa meva no, una mica m'ho he anat fent jo sol, perquè a casa meva no hi ha cap mena de tradició musical. Sóc el primer músic de la família que jo sàpiga.
1: Quines tradicions hi havia per això a casa teva?
2: Molt poques. Musicalment molt poques. No s'escoltava gaire música. La música l'escoltava jo.
1: I d'altres oficis o què es dedicaven? Als...
2: Sí, d'altres oficis sí, perquè bueno, el meu pare era mecànic, però en qüestió de música he sigut una mica... M'agradava des de molt petit la música. Era com una mena de... És una vocació, això, que no saps d'on te ve, perquè de família no ve.
1: Em vas estudiar filosofia i a través d'una beca vas dedicar 4 anys de la teva vida a estudiar l'obra de Ramon Llull i la figura. Però em consta que vas tenir un desencontre amb el teu director de tesi, que va fer saltar una miqueta els plans pels aires. Això és el primer Marc Egea indomable, és el primer gir de guió.
2: És probable. En aquella època, estem parlant de quan tenia 25, entre els 25 i els 30, en aquella època jo tenia com una dissociació anímica, perquè no sabia si tirar cap a la música o tirar cap a la filosofia. Aleshores, el meu director de tesi m'ho advertia, diu, t'has de decidir, perquè no pots dedicar-te a les dues coses alhora. Demanen molta exigència totes dues. I aleshores, el fet d'estar... Clar, quan vaig acabar la carrera, vaig guanyar una beca, el fet d'estar tants anys allà dintre a l'acadèmia, potser em vaig cansar una mica.
1: Però el teu director tenia raó.
2: El meu director tenia raó, però a més a més no congeniàvem, tampoc. No congeniàvem. Ell tenia una... De fet, no li agradava Ramon Llull. No li agradava gens. Aleshores, entre això i que estava cansat de l'acadèmia, i entre que veia també que per accedir a un lloc en l'acadèmia has de fotre molts cops a colze, finalment em vaig decidir cap a la música i el meu cor va tirar cap allà.
1: Però la música venies també de l'acadèmia? O sigui, vas tenir estudis musicals
2: sí, perquè,
1: de conservatori? O...
2: Mira, quan jo feia la primària, val, hi havia un... En els maristes, hi havia un germà marista que era un apassionat de la cobla. I aleshores va muntar ell, allà mateix, en el col·legi, va muntar una escola de cobla, on hi venien professors de tenora, de tiple, de fiscorn i de flabiol. I aleshores jo tenia ganes de tocar el tiple, però El tiple era un instrument molt car, que a casa meva no ens el podíem permetre, i aleshores ell mateix, el germà aquest, que es deia Solsona, precisament, germà Solsona, li fem un homenatge, que ja estem aquí a Solsona, m'ha dit, doncs no et preocupis, perquè mira, tenim un flabiol. Me'l va deixar i vaig aprendre a tocar el flabiol allà mateix, amb un professor que venia. I va ser ell qui em va ensenyar, no només a tocar el flabiol, sinó que em va ensenyar solfeig, també. És a dir, que no vaig anar al conservatori, però des d'aquella escola... Clar. Vaig aprendre les dues coses, l'instrument i el llenguatge musical, també. I després l'harmonia la vaig aprendre a una acadèmia privada pel meu compte.
1: Bueno, llavors, jo em referia a l'academicisme en el sentit de més de conservatori, pla d'estudis i...
2: No hi he passat.
1: Més industrial, ha sigut més aprenentatge de mestratges, diguem, no?
2: No hi he passat i... No és que em penedeixi de no haver passat, però és que tampoc les circumstàncies m'ho van portar cap aquí.
1: I creus que això es nota quan un músic, quan ha passat per un conservatori gran, amb un pla d'estudis molt establert i molt rodat...
2: Sí, sí que es nota.
1: I quan en canvi ve doncs, profe de maristes o un mestre de... Jo crec que es nota bastant això en la forma de tocar...
2: Es nota i jo penso que una mica la firma pròpia te la crees tu. Sortint d'una acadèmia, una mica surts amb una firma de l'acadèmia, no teva. Que aquest és el problema que veig jo ara amb molts estudiants i músics que surten ara d'acadèmies. No?
1: És com més industrial, no? En canvi,
2: segurament.
1: L'altra via és més, sembla més artesana, o no sé, com més...
2: És potser el teu programari és una mica més acurat, si tu vols, o els coneixements, poder, però jo penso que està bé que hi hagi el doble component, que t'has de formar, evidentment, però també està bé que tinguis un camí propi, penso. I això se'n diu ser autodidacta, una mica.
1: Clar. Amb 25 anys, doncs, decideixes dedicar tot el teu esforç a la música i aquest ofici complicat i difícil en aquest país, almenys. Així que anem a veure com et va anar en la següent secció, que es diu Bèstia de càrrega.
0: Bèstia de càrrega.
1: En aquesta part de la conversa parlarem del preu a pagar i dels beneficis també a cobrar en això de dedicar-se a l'ofici de músic amb el Marc Ege, amb qui estem xerrant avui. Descobreixes la viola de roda amb 22 anys, vens de tocar el flabiol. Què et va fer descobrir aquest instrument i per què li has acabat dedicant bona part de la teva vida professional? Com va ser el fletxasso aquest?
2: El fletxasso va ser perquè allà a la facultat anàvem junts en Jordi Vallverdú, àlies Xufo, un gran amic d'infància, que a més va revolucionar el sac de gemecs a Catalunya. Val? Ara ell és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Val? I és un investigador reputat sobre robòtica i intel·ligència artificial. Érem amics d'infància, però no amics allò que ens congeniàvem molt. Ens coneixíem de la primària, però vam ser força amics a partir de que ens vam trobar allà a la facultat a fer filosofia tots dos. Bé, ell, com et dic, toca el sac de gemecs, el va descobrir aleshores i m'ha dit, tinc ganes de muntar una copla de tres quartans. I jo li vaig dir, què carai és això, una copla de tres quartans? Doncs mira, una copla de tres quartans és una formació antiga, ancestral, catalana, que consta de quatre instruments i tres músics, per això de tres quartans, val? Dos instruments que els toca un músic, flabiol i tambor, després l'altre toca un sac de gemecs i l'altre una tarota. I a mi em va començar a interessar, com que jo tocava el flabiol, feia anys que no el tocava, però vaig reprendre'l molt intensivament, a més, me'n recordo que gairebé obsessiu, i vam fundar una copla de tres quartans que ens dèiem els músics de Safeu. Aquesta va ser la meva primera formació seriosa després d'intents amb múltiples grups de rock, que tocava guitarra elèctrica, jo, i baix, també. Bueno, i aleshores, a partir d'allà, vam començar a entrar en el món de la música tradicional, i aleshores ell, un dia, m'ha dit, diu, escolta, hi ha un instrument que es diu viola de roda, que la toca un d'aquest món de la música tradicional, i és una meravella d'instrument, m'ha dit, tal, bueno. I aleshores, un dia la vaig veure i vaig dir, efectivament, és una meravella d'instrument. I tinc ganes de tocar-la. Tinc ganes d'aprendre a tocar aquest instrument.
1: Però et va entrar més pels ulls o per...
2: Pels ulls. I també pel so, Va cridar l'atenció les dues coses. I el fet de que poguessis portar una melodia amb un ritme. Perquè, clar, jo tocava el flabiol i el tambor, també. Total, que aleshores ell, a més en Jordi Vallverdú, un xufo, també va passar el primer disc que va fer amb Valentin Clastrier, que després en parlarem, si vols, que es diu, que es deia La Vie la Rue de l'Imaginaire. I entre la meva, el meu impacte visual i sonor de l'instrument i el fet de sentir aquell disc, vaig pensar, jo vull tocar com aquest tio. Vull tocar la viola i com aquest, val?
1: Perquè pels oients que se situin, la viola de roda és un instrument que poder té 1000 anys, més o menys, de història, no? Que comença en un ambient més culte, passa després a mans de trobadors, inclús de captaires, he llegit, i de juglars, i torna després també al cap dels segles en un ambient més aristocràtic francès. I després, vull dir, és un instrument que ha passat per tots els periples, que ha anat evolucionant. Mozart ha escrit per viola de roda, Haydn... Bueno, el que era abans el... Com es deia, l'òrgan...
2: La lira organitzata. A veure, anem a desmuntar un mite, que és el mite dels juglars. Els juglars no tocaven aquest instrument. Els trobadors, evidentment, tampoc. De fet, els trobadors no tocaven. Eren els juglars qui tocaven. Els trobadors escrivien, no? Alguns eren juglars, també, val? Però no, la viola de roda, a veure, va començar sent un instrument litúrgic.
1: I els captaires tampoc.
2: Espera't.
1: Aquí hi ha salsa rossa.
2: Espera't. Era un instrument que es feia servir per interpretar òrganums. De fet, el model que hi ha al Pòrtico de Glòria de Santiago de Compostela, que és del segle XII, és un instrument que el tocaven dos músics, un donava voltes a una maneta i l'altre estirava uns registres. Allò permetia fer pedals, bàsicament. I després va anar evolucionant, hi ha... amb les cantigues d'Alfons de Zé, ja el tocava una sola persona, era un instrument quadrat diatònic, i després, durant el Renaixement, es va fer cromàtic, és a dir, com si tinguessin tecles blanques i negres, en el piano, i s'hi va inventar la percussió, el cop de percussió. Val? Bé, aleshores, sempre, anem a dir-ho així, sempre és un instrument que l'ha tocat gent pobra, i erràtica, i prostitutes, i... Val? I val, gent pobra, no ha sigut mai un instrument culte. A part dels orígens en la litúrgia i després... aleshores, què va passar? Que va tenir un moment de glòria a finals del barroc, en el rococó, a Versalles. I només a Versalles, a l'aristocràcia se li va donar per tocar instruments rústics. Val? És a dir, la cornamusa i la viola de roda. I és per això que hi ha un moment que va durar molt poc, 50, 60, 70 anys màxim, en què hi va haver compositors que van escriure sonates per viola de roda i altres, i baix continu, i viola de roda, i, per exemple, i cornamusa, o dues violes de roda. Hi ha l'anècdota d'en Chédeville, que era un virtuós, que va adaptar les quatre estacions de Vivaldi per viola de roda. Les va rearranjar. Per viola de roda, o... la musette de cor, que era la gaita que es tocava, aleshores, la gaita aristocràtica, diguéssim. Per què? Doncs perquè les quatre estacions eren molt famoses i això va ser un motiu per donar prestigi a aquests instruments. Val? Però després ja està.
1: Llavors, en el període més clàssic, perquè he llegit que Mozart i Haydn també havien fet alguna peça, és perquè era un instrument portable...
2: No, Mozart no. Mozart té alguna coseta per orga mecànic, en deia ell, però...
1: No era la viola...
2: Sí, però no...
1: Sí, com a instrument portable quan devien viatjar, no era un instrument que s'ajustés a... No. S'assemblés a l'orga
2: no,
1: o...
2: No, perquè a més en l'època Mozart ja, aviam... l'harmonia tenia unes característiques que la viola de roda no les podia... Ja, perquè, clar, la viola de roda té uns bordons. Durant el barroc, aquest període que et dic, del rococó, es tolerava el bordó, val? Però de vegades xocava allà el bordó, però a ells els hi era igual. Sí que en aquella època, en els aristòcrates els anava bé portar aquests instruments a la campinya per fer un ball, diguéssim, a l'aire lliure. Val? Aleshores, el cas Haydn... el tenim amb la lira organitzata, que això va ser un invent també molt curiós, que era una viola de roda orga, que el tocava el rei de Nàpols, no em facis dir, Frederic V, podria ser. Bé, el rei de Nàpols en tenia una i llavors va encarregar en Haydn que li escrigués unes peces, uns nocturns per lira organitzata. Val, que són molt bonics, es poden escoltar. Vale? Però aquestes són les els fets històrics en què la viola de roda ha gaudit d'un moment de ser un instrument culte. Val?
1: És a dir, que és un instrument popular.
2: És un instrument popular, tocat per gent pobra, i a més és una mica apàtrida, val? Perquè no, sí que hi ha diversos llocs d'Europa on es toca, a Hongria es toca, a Ucraïna es toca, a Galícia, al nord d'Itàlia, al centre de França, però ja està, no? I es toca a molts llocs, ha viatjat molt, perquè ja em diràs tu, des de Galícia fins al nord de França, vull dir que ha fet un camí, el camí de Santiago, probablement, per això hi ha tanta iconografia de l'instrument. Però ha sigut erràtic. I no ha sigut mai un instrument culte, allò de, saps? Que ha gaudit un prestigi, com podia ser el violí, o el clarinet, o, saps? O la flauta, inclús.
1: I tu has desenvolupat el teu propi mètode i la teva pròpia tècnica amb un llibret que es diu Iniciació a la viola de roda, que es pot consultar a la teva web, per exemple, marquegea.com. Mm. En què consisteix? O podries explicar la teva tècnica, en què t'has basat o quina particularitat tens?
2: Mira, tinc un mètode que el va publicar Dinsic, editorial Dinsic, que el vam fer juntament amb en... Bueno, el vaig idear jo, però em va ajudar a materialitzar-lo en Tito Peláez, Arcegal. Què passa? Que en aquella època no existia cap mètode ni a l'estat espanyol. No existia. Eren tots mètodes francesos o anglesos, val? O d'altres llocs, o inclús alemanys. Però a l'estat espanyol no n'hi havia cap. Llavors que vaig pensar de fer-ne un, d'inventar-me jo un mètode d'iniciació en què una mica agafava la tècnica clàssica, la tècnica tradicional de l'instrument, la vaig aplicar allà i vaig posar, sobretot, molta atenció amb el que és la mà esquerra, amb les diverses tonalitats, val? Tocar amb totes les tonalitats possibles, no només amb sol o amb do, val? Sinó tocar amb totes les possibilitats. Així que era un instrument com qualsevol altre, com qualsevol instrument cromàtic, val? Que has de passar per totes les tonalitats. Una mica aquesta era la idea. Després, el que es pot consultar en el web, que aquest és lliure, aquest és una mena de síntesi, amb 12 lliçons, val? De una mica tot el que pot fer l'instrument per iniciar-se. I després ja remeto al mètode de Clastrier, que aquest sí que és un mètode ja estratosfèric, de cara al desenvolupament de la percussió d'instrument. Una mica és aquest el concepte. Un va ser fer un mètode que no existia, val? I l'altre ha sigut com una mena de... Fem com un mètode molt comprimit per si a tu et vols iniciar en aquest instrument. Només senzilla, val? En què tinguis tot el que tu pots fer d'entrada amb l'instrument i després ja, a partir d'això, passar al nivell de tècnica contemporània de Clastrier. Val?
1: Si haguessis d'escollir, i això és una pregunta una miqueta fora del tema viola de roda, més parlant de Marc Egea, que a mi em dóna la sensació que et conec un poquet, però que ets una miqueta Beethoven, en el sentit de...
2: Hòstia,
1: em refereixo com a tipus de música, intento esbrinar la... O Marc Cabrú. O sigui, veig aquests dos... Però això és una cosa meva, Vull dir, és una cosa meva.
2: Marc Cabrú era molt rondinaire,
1: És que tu ets rondinaire. Aquí vaig. Però em refereixo a un artista lliure, com el músic alemany, i també geni, també molt fet a la seva, i molt rondinaire, també.
2: No, doncs gràcies, home.
1: I un altre artista, doncs, més, potser podríem dir més mediterrani, en el sentit de Marc Cabrú, també que ve d'un origen humil, trobador. Tu has fet coses, o és un... Aquest, el món dels trobadors, és un món que t'interpel·la, o que ja has fet coses. Amb quin dels dos et quedaries com a... que creus que et defineix més, que t'hi puguis semblar més?
2: A Beethoven o a Marc Cabrú? Sí, és una... A mi m'agradaria semblar-me, ni que sigui a la sola de la sabata del senyor Beethoven, perquè allò sí que era una cosa, amb paraules majors, allò. Bé, Marc Cabrú sí, per què no? El que passa que, hòstia, Marc Cabrú les va passar canutes, també, pobre. Les va passar canutes. Que no, diu que no havia trobat mai cap dona. A veure, sí que m'agrada la llibertat creativa i de no tenir ni clixés, ni, no aferrar-se a clixés. Això és una cosa que no m'agrada gens, ni he procurat sempre fugir-ne, però ben esperitat, dels clixés.
1: Bé, també tens un to moralista, en el sentit de que darrere de la teva música o de la teva carrera o la teva trajectòria hi ha una moral també d'artista, no? De...
2: Sí, jo penso que, a veure, un artista ha de saber expressar primer de tot el seu context i segon el que ell pensa del món, no? És una visió del món, un artista ha de tenir una visió pròpia del món. I aleshores, per fer això, doncs cal... doncs atendre les conseqüències. I no hi ha més. Mira el cas Beethoven, per exemple. Beethoven no tenia cap mena d'interès en postrar-se davant de res, val? O sigui, era el que ell considerava, la seva visió, o sigui, la seva crida. Val? Que això és una cosa que no es pot expressar en paraules, és una cosa que es té, és com una mena d'intuïció, un camí a seguir. I ja està. I a vegades, parlant de Beethoven, que m'agrada molt a mi, Beethoven, a veure, era un personatge complex, molt complex, com a persona, a més, inclús té episodis de la vida que són moralment molt dubtables, dubtosos, val? Mm-hmm. Però la seva música, mira que respira llibertat. La seva música respira llibertat. I una mica es tracta d'això, no? Al final, el teu resultat ha de ser aquest.
1: I amb el Pont d'Arcalís, com va ser? Com vas acabar allà i què recordes d'aquells anys? Perquè realment vau fer molta feina, és un dels grups històrics, diguem, de la música tradicional.
2: Mira, l'origen va ser que estava jo a l'últim any de beca a la facultat i estava en aquell punt de decidir què faig, si música o em dedico a l'acadèmia, a la filosofia. I només va ser que en Jordi Fàbregas em telefonés un dia per veure si jo volia entrar a formar part del Pont d'Arcalís. Evidentment vaig dir que sí, i la filosofia es va acabar allà. La tesi va quedar a mitges, vaig publicar articles, això sí, però allà va ser quan el meu guard va dir cap a la música.
1: Però ells ja havien arrencat, o estan arrencats, o sigui...
2: Ells ja portaven.
1: Ells ja portaven anys.
2: Portaven un disc fet i portaven alguns anys.
1: Que aquí és un de Comarques.
2: No gaires anys.
1: Aquí és un de Comarques, també hi ha un capítol amb Artur Blasco, que és un dels fundadors, no?
2: I què va representar per mi el Pont d'Arcalís? El primer any del Pont d'Arcalís va ser fer com fer la mili. Val? Perquè llavors te n'adones el que és anar amunt i avall, perquè era un any que eren uns anys que encara hi havia molta feina, que els grups feien moltes actuacions al llarg de l'any. I era el cas del Pont d'Arcalís en aquell temps, que estem parlant del 2002-2003. I aleshores allà vaig aprendre. Però aprendre el que és no només a ser un músic que avui ha d'estar aquí i l'endemà d'estar a l'altra punta del país, diguéssim, sinó a nivell humà i a nivell del que és la profunditat del que representa la música d'un indret concret, en aquest cas dels Pirineus. Val? Aprendre tot això per mi va ser un tresor. Aquest va ser el meu aprenentatge, de fet. El Pont d'Arcalís va ser el meu autèntic aprenentatge, va ser allà amb l'Artur Blasco i amb els altres companys, òbviament, en Jordi, en Quim, en Tito.
1: I a nivell humà, que et refereixes a el que és anar de gira, el treball en equip o...?
2: El treball en equip, òbviament. Mm-hmm. El fet que aquella gent portaven molts anys de mili, molts anys a la carretera, molts anys en els escenaris. Creien gent que hòstia, una mica havien inventat el panorama aquest de la música tradicional aquí. Dic que per mi eren mestres, val? Eren mestres. I llavors jo era allà el jovenet, envoltat d'aquella gent, i amb l'Artur Blasco, ja m'explicaràs tu. I, saps? Així, aviam, aleshores és quan aprens fent, aprens estant en un projecte així.
1: I en els darrers anys actuals de la teva vida, a part de música, has fet de jardiner, sí. I actualment fas de professor de filosofia en un institut. Quin és l'horitzó de Marc Egea? Què creus que hi ha més endavant?
2: Doncs mira, hi ha un nou ser. Hi ha un nou ser, perquè de fet és el que som, no? Som un continu nou ser, els éssers humans. Què passarà amb la música? De moment, ara mateix, jo crec que ja he tancat una etapa. Crec que he dit molt i no sé si puc arribar a dir més a nivell creatiu.
1: Bueno, has publicat molt, això n'he de dir que...
2: Sí, déu-n'hi-do. Però ara mateix vull estar un temps, no diré inactiu, però sí sense haver d'estar rumiant què he de fer pel pròxim disc o... Val? Perquè he tornat a agafar com un impuls cap a la filosofia i m'està agradant molt perquè la filosofia també és creativa i per mi això és important, val? Dedicar-se a alguna disciplina creativa. Per tant, ara estic més en aquest període, un període de descans, una mica de guarec, si vols, eh?
1: Anem a parlar, doncs, del teu país. Anem a parlar de Sant Pol, de Sant Iscle, del Maresme, amb aquesta següent part de la conversa amb Marc Egea, que es diu Terra de Marc.

0: Terra de Marca.
1: Bé, tu ets nascut a Barcelona. Uh-huh. A quin barri o on vas néixer de Barcelona?
2: Vaig néixer a la clínica aquesta, la Santa Madrona, que no existeix, això al carrer Aragó.
1: Però, o sigui, ets nascut burocràticament a Barcelona,
2: sí.
1: Però no és on vas fer els teus primers passos.
2: Em vaig criar a Badalona, en el centre de Badalona, per tant... Jo considero que en aquesta zona de Badalona, justament justa abans de la desembocadura del Besòs, ja és la Maresma. Jo li dic la Maresma, com l'amiga poetessa que s'ha mort no fa gaire, la Teresa Bertran d'Arenys, que li deia la Maresma, també. M'agrada dir-li la Maresma. Llavors jo em considero maresmenc, no badaloní ni barceloní, ni tampoc santpolenc. Em considero maresmenc i, a mesura que van passant els anys, m'he anat... reduint el territori i ara em considero vallaltenc. Vallaltenc, de la Vallalta.
1: Però a Sant Pol i a Sant Iscle hi vas a parar per amor.
2: A Sant Pol hi vaig a parar perquè per amor, efectivament, i a Sant Iscle també, d'alguna manera. Però a Sant Pol, doncs, vaig passar els moments més meravellosos de la meva vida, per dir-ho així, a Sant Pol de Mar.
1: Sant Pol de Mar.
2: En aquella època tenia un peu a Sant Pol de Mar i un altre al Pirineu, perquè estava en el Pont d'Arcalís, i per tant eren dos llocs geogràfics on m'hi sentia acollit, en els dos llocs, no? Mm-hmm. I a nivell de tot, a nivell de terra, a nivell d'aigua i a nivell de paisatge, a nivell allò translúcid, paisatge translúcid. Un de mar i l'altre de muntanya, però tu ho has dit al principi, la muntanya una mica t'enclota, no?
1: Sí.
2: Però l'Artur deia una cosa, l'Artur Blasco deia, la gent de muntanya té una mirada enllà, perquè pot veure tots aquests esfumatos, aquesta...
1: Una part imaginativa, no?
2: Sí. I, en canvi, l'horitzó del mar et permet un altre tipus de... Tu ho has dit molt bé, aquell com una sensació infinit, no? Mm. Aleshores, després vaig pujar una mica més amunt, parlo de la Vallalta,
1: Sí.
2: Seguint de Sant Pol, comença la Vallalta, passa per Sant Cebrià...
1: Que o sigui, estàs definint el teu país, sí, la teva polis grega, diguem, seria Sant Pol fins a la Vallalta.
2: Fins a Sant Iscle, que és on és el promontori de la Vallalta. Després, que és terra de maduixes, aquella, terra de molt bones maduixes, a més, va. La Vallalta arrenca Sant Pol, puja per Sant Cebrià, de Vallalta, i continua per Sant Iscle Vallalta, que és el lloc més alt, que és allà on hi estic ara, val? A la porta del Mont Negre, que això és important, tens el Mont Negre davant com una mena de, com dir-ho, de, no d'horitzó, perquè no ho és, perquè ja tens el mar com a horitzó, però sí de presència, no? Uh-huh. Una presència com gairebé com sagrada, que la tens allà, telúrica. I llavors de Sant Iscle baixes cap a Arenys amunt i després cap a Arenys a mar. I pots tornar a donar la volta, és com un cercle. Val?
1: Claro.
2: Això t'ho dic perquè hi tinc relació amb els dos pobles que estan encerclant, diguéssim, Sant Iscle, que són Arenys a mar, val? On tinc una altra banda i també treballo a l'escola de música d'allà, i Sant Pol. O sigui que una mica aquest és el territori que m'estimo i on m'hi sento ara mateix vinculat i vinclat, les dues coses.
1: Bé, anem a tocar junts aquí a l'Estudi Jazz amb Marc Egea. Passarem a la sala de concerts i tocarem aquesta sardana curta de Sant Pol de Mar. Per cert, no hem tocat la viola de roda. No, podries fer una petita mostra de com sona aquest instrument del
2: que
1: hem parlat, perquè no ho hem... Tenim la viola de roda aquí.
2: Que tocar amb tu amb un piano blanc és tot un honor.
1: És un xoc estètic, una viola de roda i un piano blanc, però pitjors coses hem fet en Swing de Comarques, el podcast.
2: I tant, d'això es tracta.
1: Sí, ara mateix el Marc Egea té la viola de roda a les mans.
2: Això és millor veure que no sentir-ho, però perquè ens fem una idea, hem de dir que hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda. Es diu viola de roda perquè la roda fa sonar les cordes, com si fos l'arquet d'un violí. És un instrument de corda fregada, que molta gent es pensa que és d'aire. No és d'aire. És corda fregada, val? Com un arquet, com un violí, un cello, una viola, un contrabaix. Llavors, si jo passo la roda per la corda, doncs què passa que sona? Val? Llavors hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda, que són els bordons. Aquí tenim un bordó de do. Després hi ha un altre que es diu la trompeta, que és el que fa la percussió. I la melodia, que la toco mitjançant un teclat que tinc aquí. Aquest teclat el que fa és... Cada tecla toca, és una tangent que toca les tecles i fa notes diferents, una escala cromàtica.
1: Perquè quantes octaves tindria? O...
2: Dues i dues mitja. Aquesta dues mitja és una viola de tenor. I després hi ha unes cordes, que s'anomenen les simpàtiques, que aquestes no estan en contacte amb la roda, sonen per simpatia, val? Com tenien els violins abans, el violino d'amore, que tenia cordes simpàtiques, no? Que les van treure, però... Que queda una cua, aquesta cua.
1: I això li dona la caixa de ressonància?
2: Això li dona la corda simpàtica.
1: Ah, vale. O sigui, clar.
2: Està afinada amb sol, en aquest cas en tinc aquí una afinada amb sol, aquesta corda és amb sol... sona, eh? Re, també, eh? Oh, també, ho veus? Sona la simpatia, no? Diu. No sé, vols que toqui alguna cosa?
1: Sí,
2: algo
1: sí.
2: Breu. Mira, ara li farem un homenatge a en Patrick. En Patrick és un alumne molt especial que tinc, que és un senyor de Bèlgica, que té 80 llargs, 80 i pico d'anys, i que sempre que ens trobem, doncs, bueno, toquem una mica junts, i després ens fotem una bona birra belga, en Patrick Jacques. Ell té una casa a Gósol, amb la Nené, la seva dona, i de tant en tant ens trobem, i és una persona formidable que m'estimo molt, i llavors va escriure aquesta cançó que es diu Carrousel avec Limoner Imaginaire. És breu i la tocaré per vosaltres, no?

0: Bravo.
1: Bueno, tornem a la Terra amb una sardana curta de Sant Pol de Mar que interpretarem ara aquí a l'estudi amb el Flaviol, Marc Ege i jo, Eduard Gené, al piano. Què em pots dir d'aquesta peça? És molt senzilleta i molt maca. Vull dir, és una cançó...
2: Doncs mira, tan senzill com que un dia anava a comprar el pa a Can Grimal, que és un forn de pa de Sant Pol, i em va venir al cap aquesta melodia i vaig pensar, mira que bé, i la vaig escriure, i ja està.
1: Bueno, és quan surten les millors cançons, a vegades, les millors idees. Bueno, moltes gràcies, Marc, per aquesta conversa tan il·lustrativa.
2: Ha estat un plaer, per part meva també, estar aquí amb tu.
1: Això és tot, Swing de Comarques, així que anem a fer música plegats en directe a l'estudi i fins la pròxima.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
4: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
2: Salut Activa.
5: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar i que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però... de nucli de sofriment humà.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
9: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva. Amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebecca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura, una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
8: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: Sabies que...
1: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
2: L'hora del podcast.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: L'Espai Sardana és un programa fet per a gaudir de les sardanes, per tant, el d'avui divendres 13 de març no serà pas diferent. N'escoltarem de diferents estils, com sempre n'hem triat una d'una compositora. Ens dedicaran unes paraules a alguns compositors. Complirem amb les vostres peticions i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. I afegirem que podreu escoltar quatre sardanes que es van estrenar a la doble ballada d'aquest diumenge passat, 8 de març, a Rubí, dedicades a aquesta ciutat amb motiu del centenari del foment de la sardana. Som-hi, doncs, i comencem!
2: A la doble ballada que hi va haver a Rubí hi van actuar les cobles La Principal del Llobregat i La Principal de la Bisbal, estrenant cada una d'elles dues sardanes que van poder gravar en directe. La primera, i a càrrec de la Llobregat, és Centenari a Rubí, de l'instrumentista de tenora i compositor gironí Josep Antoni López i Álvarez.
4: Hola, bon dia, amics i oients del programa sardanista de Ràdio Mollet, Espai Sardana. Em dic Josep Antoni López i sóc compositor de sardanes. He tingut el gran plaer d'estar invitat per la Marina Saborido, conductora, junt amb la seva mare, d'aquest magnífic programa, a les que aprofito per felicitar-les per la seva noble i valuosa tasca. Agraeixo de tot cor el seu interès en la programació de sardanes meves i espero i desitjo que siguin de l'agrat d'aquest fidel públic oient del programa Espai Sardana de Mollet. Una cordial salutació.

0: Fins aquí les dues estrenes de la principal del Llobregat, a Rubí. Aquesta que acabem d'escoltar és La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga i Valls. A la segona part posarem les dues estrenades per la principal de la Bisbal.
1: Escoltarem a continuació una composició que ens interpreta la principal de la Bisbal, que l'autor, el mestre Manel Saderra i Puigferrer, li va dedicar a la seva esposa. Gaudim de Fausta.

0: Fausta, magnífica sardana del mestre Manel Saderra i Puigferrer, que hem escoltat amb la principal de la Bisbal.
1: De generació en generació, del 2008, d'en Josep Cassú i Serra. És la sardana que hem triat perquè la nostra amiga Maria Company li dediqui a la Mercè, la Cristina, la Montserrat, a la Pepita i a totes les seves amigues, i per a nosaltres. Som-hi, doncs, amb la principal de la Bisbal.

0: Maria, esperem t'hagi agradat de generació en generació d'en Josep Cassú i Serra, que gaudíem amb la principal de la Bisbal.
1: Finalitzarem aquesta primera part amb la interpretació de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, d'una composició de l'Enric Aguilar i Mates, que porta per nom Terres de Ponent. Quan acabi, farem la mitja part i després més espai sardana.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dijous 13 d'agost. A les 10 del matí hi haurà trobada de jocs de taula més concurs de Rubik organitzat per l'escamot Serranitos de la Colla Morada. Tindrà lloc al Mercat Vell i la inscripció que es podrà fer en el moment té un cost de només 1 euro. A les 11 del matí hi haurà cercavila i ballada infantil amb el Moll Fer, sense pirotècnia. S'iniciarà el recorregut a la Rambla Fiveller davant de la Dona d'Aigua i és una activitat que organitza la Colla dels Torrats, concretament acompanyats de la banda del Moll Fer. Ja a la tarda, a partir de les 6, hi haurà el Torrestàtues, acompanyats de la xaranga Toquem per tu. A l'inici d'aquest Torrestàtues és el Parc de les Pruneres i, evidentment, l'organització corre a càrrec de la Colla dels Torrats. També a un quart de set de la tarda es farà, per part de la Colla Morada, el llançament del pernil. Tindrà lloc a la plaça Pau Casals. La inscripció també es podrà fer en el mateix moment. Té un cost de només un euro i organitza l'escamot Serranitos. A les 7 de la tarda, nou assaig especial de Festa Major per part de Castellers de Mollet. A les 7 començarà l'assaig de gralles i tabals al Centre Cívic Lera, mentre que a l'assaig de Castells es trasllada a la plaça Catalunya a les 9 del vespre. Dic que justament enguany, aquest dijous, tindrà lloc el nomenament del Morat i Torrat d'Honor. Serà a la plaça Pau Casals a 7:45 del vespre. El nomenament corre a càrrec de la Colla Morada i Torrada i enguany el Morat i Torrat d'Honor és la llibreria L'Illa. Després d'aquest nomenament hi haurà l'engrescada de les colles que es farà a la plaça Pau Casals i a 8:45 del vespre l'embalada Nit d'Artistes Locals. L'organització corre a càrrec de l'associació AMAM i tindrà lloc a l'embalat. Participarà Red Velvet, Grunge Spirit, Deltoica i Lastre. També a aquesta mateixa hora, 8:45 del vespre, es farà la decoració facial amb brillants del comando Brilli Virilli de l'entitat AMAN. Es farà allà mateix, a l'embalat, i serà del tot gratuït. A l'escamot Serranitos de la Colla Morada farà el bingo musical amb companyia del Macetes a un beat a la plaça Pau Casals a partir de 9:45 del vespre i a 11:45 de la nit escuma golfa a càrrec de la Colla Morada a la mateixa plaça Pau Casals. També a 11:45 de la nit la Colla dels Torrats fa la festa torrada El que fem.
0: Festa Major 2026.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori,
3: recordar-vos que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. A les nostres xarxes també podeu veure fotografies i vídeos de les activitats sardanistes a les que assistim, entre ells els nostres vídeos fets en 360 graus.
2: I si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Si recordeu, us dèiem a la primera part que a la doble ballada de Rubí hi va haver quatre estrenes. Dues d'elles, les de la principal del Llobregat, ja les hem escoltat a l'inici del programa. Doncs ara gaudirem de les dues que va estrenar la principal de la Bisbal i que també vam poder gravar. De l'Aurora Bizantini i Finet és Rubí de Diamant. L'escoltem.

0: La principal de la Bisbal amb l'estrena de la sardana de l'Aurora Bizantini i Finet, Rubí de Diamant.
1: I la segona sardana estrenada per la principal de la Bisbal i quarta estrena de la doble ballada Rubí és del compositor i instrumentista de trompeta d'aquesta formació musical, l'Albert Font i Turón, que porta per nom 100 anys triomfant.
2: Hola, sóc Albert Font i vull fer una salutació a tots els oients de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet, que escolteu moltes sardanes i que gaudiu cada dia.
3: Aixeca, aixeca, molt bé.

0: Estrena de la sardana de l'Albert Font i Turón, instrumentista de trompeta de la cobla que acabem d'escoltar, la principal de la Bisbal. El nom d'aquesta composició, 100 anys triomfant.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 14 de març. Es farà efectiu el traspàs de capitalitat entre Olot i el Vendrell. La capital de la Garrotxa celebrarà la cloenda de la capitalitat amb la cobla La Principal de la Bisbal, amb una ballada a les 5 al Firal Petit i un concert a 7:45 a la Sala del Torín. Mentre que el dissabte 21 de març serà el torn de la proclamació oficial del Vendrell com a capital de la Sardana 2026. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral, a 6:45 amb La Principal del Llobregat. Concert de sardanes i composicions per a dues cobles a Taradell, a Can Costa a les 7, amb les cobles Genisenca i Lluís Uscobla. Diumenge 15 de març, ballada i mitja a Sabadell, amb motiu del 79è aniversari de Sabadell Sardanista i el 17è aniversari del Monument de la Sardana. A les 11, a la plaça de les Dones del Tèxtil, amb la Juvenívola de Sabadell. El 53è aplec de Flaçà, al Pavelló Polivalent, a les 11 i a les 4, amb les cobles Milenària, Ciutat de Girona i Bisbal Jove. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral, a 11:45 amb La Principal del Llobregat. Ballada a Ripollet a la Rambla de Sant Jordi, a 11:45 amb la Cobla Maricel. Audició a l'Hospitalet de Llobregat, al Parc Metropolità, a 11:45 amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Ballada a Gavà, a la Plaça Major, a 11:45 amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Ballada a Barcelona a la plaça d'Eivissa, també a 11:45 amb la cobla Sabadell. Dimarts, 17 de març. Concert a Barcelona a la sala d'orquestra de l'Escola Superior de Música de Catalunya, a 6:45 amb la cobla d'estudiants de l'ESMUC. I si bé falta bastant, us volem avançar que el Dia Universal de la Sardana d'enguany se celebrarà el diumenge 21 de juny i que la sardana unitària serà Petita Ofrena, del mestre Francesc Mas i Ros. Us ho anirem recordant.
0: I parlant de Flaçà a l'agenda, escoltarem a continuació la sardana d'en Josep Carbó i Vidal, que es va estrenar a aquest municipi del Gironès. La Cobla Ciutat de Girona ens interpreta Rebrolls de Flaçà.

0: Rebrolls de Flaçà, amb la cobla Ciutat de Girona, sardana del palamosí Josep Carbó i Vidal.
1: Acabem el programa número 255 i ho fem amb una petició que ens queda pendent. La Mercè Bastida vol felicitar tots els Joseps perquè aviat se celebrarà aquesta onomàstica i destaca la felicitació per al seu germà, nebot, veí i un dels tècnics de Ràdio Mollet, en Josep Casasnoves. Doncs Mercè, com sabem que t'agraden les obligades de tenora, gaudirem amb la principal de la Bisbal i en Josep Gispert i Vilà, com a tenora solista, de la sardana El Ferm, de l'honorat Vilamanyà i Serrat, la qual es va estrenar l'any 1962.

0: Ol ferm, sardana obligada de tenora, amb la cobla la principal de la Bisbal, i en Josep Gispert i Vilà, com a tenora solista. Així acabem, tot desitjant passeu una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor.
1: Salut!
2: Sardanes!
1: I seguim!

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un dels poetes més coneguts de la nostra literatura, Salvador Espriu, que ja fa poder 2 anys que no el toquem. I estàvem amb el llibre seu anomenat Les Hores. Ja sabeu que Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners l'any 1913 i va morir a Barcelona l'any 1986. Perdó, 85. Va ser un dramaturg, va ser prosista, molt bo, i un dels poetes més reconeguts. És un home que va tenir moltes dificultats del tipus de... Se li van morir els 2 germans en poc temps, ell també va estar molt malalt, i sembla que la seva poesia tendeix a ser una mica més aviat trista. Començarem amb el llibre de Les Hores, que ja havíem començat a llegir, amb un poema que porta per títol En la teva mort.

Fustes sonores, cròtals, secrets tam-tams de selva avisen com augmentes en dolor. Impossible de retornar-te a límits on pot encara dir-se singular la pregària. Madur d'empreses, ídol en temples momentànies, record nostre, t'allunyes avui per glaços, càntic tot anul·lat en pluja.

oració en la teva mort. Quan roures, enyorosos de verds marins, comencen crepusculars missatges, polenta foc, demano nova claror que siguis davant d'altars on cremen ardents silenci d'ales. Encès cristall, més flama, llum de cançó senzilla.

petita cançó de la teva mort. La teva mare broda al carrer de l'Om. La teva mare broda, broda claror. La teva mare canta una cançó, una vella història trista, un gran amor. La pluja li contava la teva mort. La pluja li contava com has mort sol. Albes de fred agrisen tot el record. La teva mare plora al carrer de l'Om.

El següent poema porta per títol Sagitari. És la constel·lació que és un arquer, un home que tensa l'arc per disparar una fletxa. I aquí el poeta sembla que es posa en el lloc del Sagitari. Varen passar, estremida, ahir la vetlla, i torna avui l'arquer tot nu, amb l'arc i l'alba. Que fredament t'allunyo per la terra d'enlloc, on pot només seguir-te la teva solitud sense paraules. Fum o dolor? El meu agut somriure traspassa l'altivesa del teu càntic. Et perds, germà difícil de la rosa i el foc, per la secreta llei del camí que uneix l'arrel amb l'ala. Ja el cor i els ulls no saben qui fores tu.

Invitació a partir. La fruita d'or, llunyana, deixa enrere el record de la perduda tarda. Deixa enrere la veu de la muntanya. Navega fora port a l'esperança. Calma, illa, valer, la fruita d'or.

a l'alba. Jo no sé quina freda nit m'allunyava del teu silenci. A l'alba vaig mirar-te per última vegada.

seqüència. D'ahir, només, i ja sense vestigis d'algun dolor fidel que t'acompanyi, on ets perdut. Flama extingida, cendra d'unes paraules que del tot morien. El teu record, llum de llunyanes tardes.

Vianant. Suporto abismes i el secret de la flama que dona una esperança de claror. Els llums del vespre encenen quieta felicitat rere les portes del palau solitari. Com fum, com l'heura, com el vent de les altes silencioses planures. Vetllo, abraço, rondo. Em cridaven a unir-me amb rebels que obeeixen disciplines de pluja. Avancen somnis el caminant. Ressona com un cor, des del silenci, el pas del caminant.

Viatges d'hivern. La pluja clama sempre damunt la fortalesa de Déu, però jo no responc sinó amb el silenci, perquè el temps ha passat. Somric el gran missatge d'aquelles hores. Només sé, ara, que la sang m'ha destruït el món. Per una erta plana de mar, de nit, camino un hivern solitari. No sé l'indret de l'illa de l'esperança, només que sang que no he vessat m'ha destruït el món. Pont de retorn. Perduts en la llunyana dificultat de l'aigua, passen velers que porten el senyal dels oratges soferts en la recerca del port del temps, on alça un vell poder vastíssim, hostils fredors de marbre. La meva veu no els guia per les zones amargues, que caiguin els abismes d'una mort sense gràcia. Des de la nit, defenso la solitud guanyada amb la victòria inútil de l'or i de l'estàtua.

Camí de mar. A la conquesta de servituds de príncep, ànima, nau, viatgera, vas a l'atzar, sense llum, per la lluita d'un dia. I a l'altre, tot ja és tenebra.

Ara sentirem un fragment d'una cançó de Simon & Garfunkel, Pont sobre aigües turbulentes.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Salvador Espriu del llibre Les Hores. Dansa de la mort. Per l'atzar diversíssim del nostre temps, la pluja subtil ha de plegar-nos. Dintre la nit que escolta, flamejaran lents ciris, cera rebel, exèrcit neguitejat per l'ordre llunyà de les serenes pàtries de llum, dels nobles portadors del silenci. Missatge. En aquest poema anomena els esfòdels, que és una planta del tipus de les liliàcies, o sigui, de la família dels lliris. Missatge. De llunyanes riberes glaçades, de la memòria fidel de la nit, on no arrela el somni vagarós de l'esperança, ve per tu, petit home. Mira com et volta el triomf dels esfòdels. Mira com avança la dama, sense ulls, la barca del vell solitari. Ve per tu, ve per tu, a mostrar-te per tot el silenci del mar, el reialme fidel de la nit, on floreixen pàlidament en triomf els esfòdels.

lliure vol. Portat enllà del glaç en captiveri, a la suprema llum que va pensar-me, neguitejada cendra, sempre atreta per l'alta serenor de les estrelles. Sento clamar l'eterna rebel·lia de les vides del foc i de la terra, del mar, del vent, dels arbres,

arbres mil·lenaris. Per la força del plany que ens agermana, lliure i fidel, orbes presons rompudes, aplegaré l'exèrcit innombrable del meu entorn. Capdill d'un vol vastíssim que haurà de fer-nos, on la nit acaba, igual als éssers resplendents de glòria.

querubim. Igual als éssers sofridors de glòria, teva, feixuga, eterna, abrossadora més que la llum de totes les estrelles, jo vull semblar-te. Si jo, en el meu vol, pogués confondre'm entre l'exèrcit de les veus santíssimes que lloen per damunt de les estrelles l'alta bellesa. Aquest aire, solcat, esdevindria cendra, fora del temps, càntic serè, victòria de l'orba cendra tan neguitejada per les estrelles.

Terra negra. Reposa del camí. Sota l'ull d'hort el regne és infinit. En la planura, de calma i solitud, el vent s'adorm. Riu amunt, entre munts de desert, ve la barca del Déu. Mil estendards flamegen en els pals, radiants de sol. Sacerdots remadors canten vells himnes al Senyor de la Mort, mentre fereixen el llot les aigües grasses. Aquesta llum, la pau d'aquest llarg dia, són teves, caminant, si l'ample terra del blat etern et crida pel teu nom.

Memòria. Escolto sempre el teu etern silenci a la muntanya. Altres temps, altres hores fan el record difícil.

sota la pluja. Sota la pluja, arbres, camí, silenci, vides llunyanes. Sense recança, miro com el meu pas s'esborra.

els jacints. Sentir només. Saber de cada cosa el nom senzill. El simple nom. Carícia com de l'abril damunt les noves fulles. Mentre la llum de pluja de la tarda s'allunya a poc amb els jacints. Clar moment de la flor emmirallada, molt guardada, darrera bellesa d'unes flors dintre els meus ulls. Després, per l'aire, apenes fràgil record, enllà del verd intens de l'herba que mulla aquesta lenta pluja.

Oliverà, prop de Santa Chiara. Més benigna claror, encara l'ample cel enllà dels dolços sants, darrere les muntanyes que limiten avui el meu somni feliç, de la planura al sol, de l'encalmada plata. Oh, bellesa, que tanco en lentíssim esguard, com empresono els ulls tota la llum mirada. Però lluny, pels camins de l'aire i de la mar, pel batec de la sang, amb un continu plany, em crida el gran dolor de la terra que estimo.

El proper poema porta per títol Pontos, que és la paraula grega per dir mar. I pel mig en surt la paraula torb, que té dues accepcions, desori i també, més normalment, un vent fort que aixeca la neu i fa que hi hagi poca visibilitat. Pontos. Al fons dels ulls tranquils del mar he vist el somni caigut, romput, del temple d'un déu antic. Ai, marbre fred del temps, la meva vida que perdo contra el glaç de les paraules. Damunt la roca nua de la mort puc ja, només, alçar l'alta columna d'aquest dolor, un aspre, solitari crit sense cant, sense record del cant, mentre s'emporten negres ales del torb la llum del dia. Per les presons del cel, i m'emmirallen, invitant-me a partir enllà d'un sereníssim camí profund als ulls tranquils del mar. Prometeu. Prometeu va ser el que va prendre Zeus el foc per donar-lo als homes perquè poguessin tenir foc. I Zeus el va castigar lligant-lo amb una columna i fent que cada dia un àguila se li mengés el fetge. Prometeu. El somni de llibertat esdevé la cadena que em lliga ja per sempre al meu cant dolorós. M'he compadit dels homes, de la freda tristesa, de l'estrany temps dels homes endinsats en la mort, i els portava cristall i cremor de paraules, clarosos noms que diuen els vells llavis del foc. Àguila, vinguda del naixement del llamp, d'on veus com és pensada la claror, la blancor de la neu? Cerca per la llum la més secreta vida, per al sol palpitant tota nua vida. Obriràs amb el bec eternament camins a la sang que ofereixo com a preu d'aquest do. Bé, doncs, aquí deixem el combat dels poetes d'avui dedicat a Salvador Espriu. Que passeu molt bona setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula alegria. Heu sentit mai l'expressió «tenia alegria de batafaluga»? És una alegria o felicitat de poca durada. Això que ens toqués potser la grossa ha estat alegria de batafaluga. Aquesta butlleta no és pas d'aquest any i està caducada. Ben diferent d'estar boig d'alegria, és a dir, alegre i molt content. Li ha tocat la rifa i està boig d'alegria. Per cert, teniu ben localitzat l'os de l'alegria, oi? Ens referim a la ròtula, l'os pla i triangular que forma la part anterior del genoll. M'he fet un cop a l'os de l'alegria que m'ha deixat una bona estona sense poder caminar. I què vol dir saltar d'alegria? És estar alegres o molt contents. Quan va saber que havia provat, va saltar d'alegria. Nosaltres saltem d'alegria perquè sabem que tenim festa aquest dijous, festa de Sant Vicenç a Mollet del Vallès. Molt bona festa major d'hivern. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Parlem de cuina, amb Laia Oller.
1: El Parlem de Cuina s'agafa vacances i això vol dir que avui és el darrer espai que tenim de la temporada que començàvem el mes de setembre, allò des del 2025, a setembre 2025, com ha passat el temps. Ja estem allò gairebé al finals del mes de juny i l'acabament d'aquesta temporada enguany el fem amb Laia Oller. Sí, sí, nosaltres tenim allò tres professionals que compartim temps de ràdio cada setmana amb una d'elles i la Laia, que és llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i que des de fa temps està darrere d'Alimenta Equilibri. De fet, allò si trobeu el seu perfil a Instagram, Laia Oller, guionet baix Alimento y Equilibrio, doncs la trobeu amb ella i amb aquestes propostes d'alimentació i salut, i tot des d'una òptica integrativa. Molt bon dia, Laia.
2: Bon dia.
1: Què et sembla això de tancar la temporada?
2: Pues em sembla ideal, després ideal. De tot un any de temporada, ara agafem vacances.
1: De fet, la Laia ens va dir, home, ja que agafem vacances, ja que estem a les portes de l'estiu, no? Estem acabant la primavera, estem a solstici d'estiu, Sant Joan, anem a parlar de propostes, això, estiuenques,
2: clar.
1: No?
2: Que siguin així, refrescants clar. I divertides.
1: Molt bé, doncs escolta'm, com sempre et diem, doncs amb aquesta proposta tot ho iràs,
2: clar.
1: No? No sé si vols destacar, sempre diem, no? Les temporades i els productes que trobem al mercat ens marquen una miqueta també la necessitat del nostre cos i ara el que necessitem és hidratar-nos.
2: Molt.
1: No?
2: Necessitem vitamines, necessitem el que necessitem durant tot l'any, però sobretot, si ara ens fixem en el que a l'hort ens dona, és el que tu deies, verdures amb molta aigua, molta més verdura crua que ens aporti aquesta vitamina, aquests antioxidants, aquesta vitamina C, i sobretot una bona hidratació, però que no pensem només en l'aigua. Si no, jo sempre en els cursos dic aigua amb alguna cosa més.
1: Com ara?
2: Doncs més que res tindre en compte que quan nosaltres ens deshidratem no només perdem líquid, sinó que també perdem minerals, sals minerals. Per tant, nosaltres quan reposem aquest líquid hem de reposar també aquestes sals minerals. I amb les aigües que comúment bevem no són tan riques. Per tant, des d'opcions senzilles com afegir una mica de trossos de llimona, cogombra, idees una mica no més complexes, però potser la gent no està tan familiaritzada, com afegir una miqueta d'aigua de mar, que sempre faig la broma de que no hem d'anar aquí al Maresme i omplir garrafes, sinó és una aigua microfiltrada, perquè ens ajudi a recuperar tots aquests minerals.
1: Aigües de coco... Allò, sí, estava pensant allò, l'aigua amb llimona i una fulla de menta,
2: clar,
1: no?
2: Podem parlar de begudes, no?, una mica, clar. Perquè sí que és cert, i aquí no podem discutir res, que ara ve l'època de l'estiu, terrasseta, sociabilitzar... I quan venim d'una dinàmica saludable, tenim incorporat uns hàbits, arribem a la terrassa i la terrassa ens dona poques opcions. Aquí se'ns desmunta tot una mica, no? I, bueno, no vol dir que no puguem incorporar, pues, no sé, si ens ve de gust prendre una beguda, tenint en compte sempre el que ens aporta i el que afecta el nostre cos, ja està, tenim la informació. Però sí que podem buscar idees... una mica pues, una aigua amb gas, amb llimona, una mica de donar aquestes... un toc diferent. Perquè sí que és veritat que, i més potser a ciutats més grans hi ha una oferta més àmplia, no? Que si kombuchas, que si altres begudes, però després depèn on siguis, l'oferta és bastant reduïda.
1: Dèiem això que ens hem d'hidratar, que hem de prendre totes aquestes vitamines, no? Aquests minerals que també per la suor, no? Doncs acabem perdent i que cal reposar també.
2: Exacte.
1: No? Anem a parlar d'aquests productes i d'aquestes propostes divertides i fresques.
2: Jo també m'agradaria una mica perquè la gent tingui informació i sàpiga identificar. Aquesta sensació de set, no sé si t'ha passat algun cop a l'estiu, tinc molta set, no paro de beure aigua i continuo tenint set. El cos no deixa d'enviar senyals perquè realment tu no li estàs aportant minerals. I què passa, a més? Que estem sobrehidratant el cos perquè tenim molta set, bevem molta aigua. I això es veu molt clar en el pipi. Aquest pipi transparent no ens interessa perquè això vol dir que ja no tenim, no estem... ni expulsant minerals. Tampoc ens interessa aquest pipí molt fosc, perquè vol dir que està molt concentrat, no? Per tant, una senyal de que el cos ens està demanant minerals és aquesta sensació, no? De dir, tinc una set que no resolc mai. Tenim opcions, el que deia abans, no? Podem fer-nos begudes a casa. Des de la senzilla, perquè no em vull complicar, que és, em fico unes quantes rodanxes de llimona amb una gerra d'aigua a la nevera i vaig bevent i li fico una fulla de menta i aquí ja, perfecte, anem fent. Ens podem preparar begudes una miqueta més elaborades, una infusió de gingebre, per exemple, li afegim el suc de la llimona, ens fem una llimonada una mica més psicodèlica, la podem combinar amb una mica d'aigua de coco, que si comprem aquesta aigua de coco, com sempre mirem etiquetes, que no tingui sucre, perquè moltes vegades ens trobem aigües de coco que estan
3: adulcorades.
2: Anem combinant un terç d'aigua de coco amb la resta, amb la infusió d'aigua i gingebre i una mica de llimonada. Deixem macerar, per exemple, clau d'olor. I tot això a la nevera ho deixem unes hores perquè vagi agafant tots els sabors. I tenim una beguda refrescant que fins i tot, si li volem donar un altre punt, li podem afegir un altre terç d'aigua amb gas. I ja tenim una beguda que ens hidrata, que ens refresca i ja sortim de l'aigua freda.
3: Ara que estem parlant de begudes, clar, a mi també em ve al cap allò, aquestes fruites, que una bona part d'elles és aigua, com ara la síndria, no? I també els gazpachos. No sé si això també ho podríem ficar en l'apartat de begudes o seria un àpat ja per...
2: Bueno, seria molt més nutritiu, però també ens està hidratant, sí? No supleix, vull dir, el consum d'aigua no... Sí que suma, és com a l'hivern, quan també necessitem hidratació, perquè són les dues estacions que més deshidraten, i combinem amb aquestes cremes de verdura, no? A l'hivern tindríem les infusions, l'aigua, caldos, i després tindríem també hidratant, cremes de verdura, però com en un altre nivell. Aquestes sopes d'estiu estarien una mica en aquest nivell, i ens hidraten, ens aporten minerals, però també ens aporten altres vitamines i nutrients que són superinteressants, i que és una manera de prendre també les verdures a l'estiu, no? Que en format de sopa, de crema, però més freda, no?
3: Comentaves allò que aquesta sensació de set constant, no? Amb aquest tipus de begudes, podríem apaivagar, no? Aquesta sensació constant, i perquè el que ens falten són aquests minerals.
2: Sensacions aquestes, evidentment, descartant altres patologies, parlo de...
3: Sí, sí, sempre parlem de forma general evidentment, que... si deia una persona té una patologia, doncs ha d'anar, evidentment, allò a consulta mèdica i que li trobin allò la causa.
2: Però sí que és veritat que aquesta sensació moltes vegades de l'estiu, no? De, ostres, tinc el cap embotat, aquesta sensació com de que el cos no em tira, moltes vegades és aquesta falta de minerals. No, evidentment, no només, eh? Però sí que posar tensió t'ajuda una mica a suportar, doncs, el cos. Clar, a veure, anem a temperatures molt altes, que evidentment afecten l'organisme.
3: Sí, finals de maig, d'un-hi-do, no?
2: No podem pretendre tampoc estar aquí com una flor, perquè evidentment el cos se'n ressenteix i baixa revolucions. Però sí que aquesta remineralització ens ajuda també a revifar una miqueta, no? Fins i tot dies d'aquests, ostres, tinc el mal de cap que no se'm resol i que estic com molt apagada, una miqueta d'aigua de mar, 10 mil·lilitres, dissols amb aigua, i et revifa, vull dir que realment tenen el seu efecte per ajudar a combatre aquesta baixada d'energia.
3: Escolta'm una cosa, Laia, associem, o si més no, a mi em passa, no, allò, estiu, amanides i coses allò fresques, poc cuinades, a la planxa, això és correcte o ens estem deixant de menjar com cal?
2: No, hem de respectar el que el cos ens demana i portem tot aquest curs, no? Tota aquesta temporada parlant molt d'aquesta alimentació equilibrada, d'aquest plat equilibrat, i no ens hem d'oblidar de que el format va canviant i el que tu dius ara ve molt més de gust aquest format amanida, més cru, però no ens hem d'oblidar de que hi hagi el plat complet per un cantó. És a dir, que si ens fem una amanida ens preocupem de veure que hi hagi proteïna, que hi hagi carbohidrats i que hi hagi la suficient porció de verdura. Per altra banda, hem estat explicant, aquí fem una mica de resum,
3: sí.
2: Hem estat explicant que aquest mig plat de verdura l'hem de combinar entre cru i cuit. I aquesta proporció cru-cuit és la que va evolucionant en funció de l'estació. Ara estem a l'estació, a l'hivern, seria quasi tot cru, quasi tot cru, cuit, amb una petita porció de cru,
3: sí.
2: Que ja dèiem de... assegurar aquesta part d'amargs, que ajudin a facilitar la digestió, i ara estem a l'oposat, molt més proporció de cru i una miqueta menys de cuit. Això també s'ha d'adaptar una mica a les nostres sensacions. Si ja de per si jo tinc digestions que són una mica passades, aquesta sensació d'ostres, fa molta estona que he menjat i tinc la sensació com que tinc el menjar encara aquí a l'estómac, digerir cru és més costós, ni millor ni pitjor, més costós. Per tant, tota una estació, tots uns mesos, on augmentem la proporció de crus, és a dir, li estem donant una feina, no ens en oblidem del nostre context social, vull dir, que menjo pues, més desendreçat perquè marxo de vacances, prenc begudes que potser habitualment no les prenc tan sovint, o menjars que potser són més carregats en fregits, tot això és una sobrecàrrega a nivell digestiu. Sí? Per tant, podem fer aquest format amanida que tu deies i podem anar jugant amb les diferents tècniques de cocció perquè no tot sigui cru, que no vol dir que hagi de ser calent. Que estigui cuinat pot estar fred, no? Però que juguem amb un saltat, amb un escaldat, coccions una mica que no deixen de ser saludables i que hi ha mínima pèrdua de nutrients, però que són una mica més amoroses amb la digestió.
3: De fet, ara que comentava la Laia, no tenen per què ser calents. És veritat que hi ha gent que li encanta la sopa i sembla que a l'estiu no es pugui prendre, i hi ha moltes sopes fredes que la veritat és que venen molt de gust, no? Molt i entren molt, molt bé.
2: I refresquen molt. El que s'ha de tindre en compte, sobretot, és això, aquesta proporció de que hi hagi aquest plat equilibrat. I sí que és veritat que en quant a les proteïnes, el que us deia, no? Hi ha aliments que són més costosos de digerir. Doncs ara la carn vermella potser, bueno, no vol dir que no la prenguem, però tenim altres aliments, el peix, peix blau, que estem a l'època, pues ara és el moment de carregar piles i menjar tot econòmic i de temporada.
3: Sí, sí, el seitó, ja sabeu, els tres mesos que no tenen la R, és l'època del seitó, vull dir que aprofiteu. Una coseta, Laia, estava pensant, clar, les proteïnes sempre pensem, no?, peix, carns, no?, però també hem comentat que els llegums, no?, les llegums també en tenen, de proteïnes. Clar, jo estava pensant en les amanides de llegums, que ara també ja fa molt de temps, no?, que s'han imposat també a l'època d'estiu. Llavors, com ho quadrem, allò, aquest de verdures, llegums? Sembla que, no?, a l'hora de...
2: La llegum ocuparia dos espais, que és la part de la proteïna i la part del carbohidrat. Hem de tindre en compte, aquí hem de diferenciar. I si som vegetarians, hem de centrar aquí on ens hem de preocupar perquè hi hagi proteïna completa. En quant a les llegums, tant la soja com el cigró són les úniques llegums que aporten proteïna completa, vol dir que són els aminoàcids que el meu cos necessita per després construir les seves proteïnes. I després tenim la resta de llegums que li falta algun aminoàcid, que es complementa amb un cereal. No vol dir que l'haguem de prendre en el mateix àpat, no? Però això perquè ho tinguem en compte. Si som vegetarians, tot això ho hem de tindre molt més en compte, no? Perquè la nostra proteïna és d'origen vegetal. A l'hora de fer el nostre plat, tindrem en compte que tenim la proteïna, i jo sempre recomano afegir algun altre aliment que també ens aporti proteïna. Si som vegetarians, doncs potser un pseudocereal, no?, que ens aporta proteïna completa, com pot ser el fejol, com pot ser la quinoa, com pot ser l'amarant, o un fruit sec, una mica el llevat nutricional, no?, algo que vagi sumant per aquesta quantitat mínima de proteïna. En canvi, si prenem proteïna animal, combinar aquestes amanides de llegum amb un aliment proteic, doncs, ou, una mica de peix, una conserva de peix, que ajudi a complementar. En la distribució del plat, la llegum ocupa proteïna i carbohidrat. A part, bona font de verdura.
3: No sé si farem allò alguna proposta d'estiu, perquè d'aquestes... Ens ha dit la Laia que serien divertides i refrescants.
2: Quina responsabilitat. Que...
3: Jo estic esperant la part divertida. La part divertida, segurament, per aquells que es fiquen a la cuina, és no haver-hi d'estar massa hores, no? És a dir, que aquestes propostes passin per doncs, això, que siguin coccions breus, no? Que no hagis d'estar massa temps, perquè, clar, a la cuina cuina és un lloc on acostuma a fer molta calor, si posem allò, no?
2: Sí, i tenim, volem fer altres coses que no està dedicant molta estona a la cuina.
3: Mira, clar, sobretot ara que la gent doncs també volem allò gaudir de l'aire lliure, clar, no? De sortir, que després et trobes allò amb els dermatòlegs que diuen és que totes les famílies marxen a la platja quan és la pitjor hora i clar, llavors parles amb les famílies i dius ja, però és que quan estem tots preparats és justament l'hora en què no haurien de sortir, no? És per això que...
2: És tot una mica complicat i després les hores de màxima calor que hauríem, que no pots sortir de la calor que fa.
3: Que per cert, si vas allò a muntanya i a platja especialment, també és important, no?, de portar alguna cosa allò per hidratar-te.
2: Clar, importantíssim, sí. Importantíssim, no? Perquè a més allà, quan pensem en hores, dies, aquests dies de platja que fem la jornada o excursions, aquí és importantíssim. L'aigua, fruita que ens hidrati, tenir en compte si portem menjar preparat, aquest punt de seguretat alimentària, no?, de no portar aliments crus, sobretot ou, aliments que no es puguin mantindre a temperatura ambient, no?, perquè no hi hagi qualsevol...
3: Contaminació
2: sí, sí. O alguna intoxicació. Podem tindre aquestes amanides de llegum que parlàvem abans, amb un ou però que estigui cuit. És importantíssim. Fruits secs, coses que, sobretot en moments de caminar, que ens donin energia i evitar sustos que poden portar-nos algun disgust.
3: Uh-huh. Anem per aquestes propostes.
2: Ai, Déu meu, te l'hauré d'explicar fent un acudit, perquè ara ja... Mira, jo tinc una que m'agrada molt, que és aquest típic el ajo blanco.
3: Sí.
2: No? És una versió una mica així peculiar. Agafem all.
3: Sí.
2: 3-4 alls. Depèn el que ens agradi de fort, eh?
3: Normal, sí? No, que ara s'ha posat molt de moda també ja fa temps a l'all negre, no.
2: No, pot ser all o fins i tot, si ens costa una mica digerir, el podem escalivar abans al forn.
3: Uh-huh.
2: I doncs perd aquesta intensitat.
3: Ah, molt bé.
2: En una batedora que sigui una mica potent, fiquem aigua freda, fiquem els alls, i després aquestes llaunes de coco, de crema de coco,
3: sí,
2: li tirem la llauna, sí? Agafem un grapat d'ametlles crues, les tirem, i tot això ho batem molt, una mica de sal, una mica de pebre, i ho batem molt, molt, molt, que quedi ben triturat. Ens quedarà una crema molt rica en greixos, que la que, juntament amb els fruits secs, amb el coco, molt sabrosa, i després a dalt la podem combinar, ja sigui amb uns encenalls de pernil, amb una mica d'ou picat, amb una mica d'aquest pollastre, crec que hem parlat alguna vegada, que és un pollastre que macerem primer amb espècies i oli durant sí, una nit, i després el coem al papillot, i el deixem refredar, i després el podem tallar a làmines, sí, doncs una mica de pollastre per sobre. Tenim una crema freda, que simula crema d'ajo blanco, però més rica en greix, amb un greix saludable, que ens dona sacietat.
3: Mhm. Ah, és una molt bona proposta. A més que la pots deixar preparadeta, fresca, no?
2: Sí, l'ideal és això, que sí, quan cuinem l'aigua estigui freda. Després tenim aquesta, una sopa de meló típica, però que fem amb menta. A l'hora de triturar, triturem el meló, triturem menta i afegim o formatge cottage o una mica de iogurt grec, per exemple. I tot això ben triturat. I després per sobre podem, si hem utilitzat el meló, doncs ens reservem una mica de meló, o fins i tot a mi m'agrada molt combinar-ho amb pera, la passem una mica per la paella, que agafi, que caramelitzin aquests sucres, i tot això, igual que l'ajo blanco, sempre per sobre un bon raig d'oli i d'oliva.
3: Uh-huh.
2: I és una manera de prendre una crema que sigui refrescant, de primer, que t'aporta que no només és la fruita, en el cas d'aquestes sopes d'estiu de tomàquet o de meló, que no només és aquest, sinó que ja l'ajudes a combinar el greix, que també t'ajuda a l'hora de digerir aquest punt de pujada de sucres del carbohidrat, te l'ajuda a modular una mica.
3: Uh-huh. És a dir, que tenim propostes, sobretot allò, la Laia s'ha decantat per les sopes fredes que comentàvem abans.
2: Clar,
3: eh?
2: Són còmodes, estirar, ficar-ho tot a la batedora i batre.
3: Pel que seria allò, abans que estàvem comentant de proteïnes, dèiem ara potser doncs ve més de gust el peix, no? Que doncs és menys pesat, no? A l'hora
2: de digerir. És més fàcil de digerir.
3: Dèiem allò que jo comentava el tema del seitó, però no sé si hi ha algun peix ara que sigui més de temporada en aquesta
2: època. Home, jo sincerament crec que és el moment del peix blau. Uh-huh. Evidentment que tenim altres peixos, i ara, si és salvatge encara, però si és de piscifactoria el tenim tot l'any, no? Però sí que jo ara li donaria importància al peix blau, per què? Perquè tot té una justificació. Dèiem, no? Més exposició al sol, a les altes temperatures, això genera un estrès a l'organisme. I és així, ni bo ni dolent, és de supervivència. Per tant, donar-li aquest punt extra d'omega 3, donar aquest punt extra de vitamina C com a antioxidant, ajuda que aquest punt més d'inflamació, de radicals lliures que es generen perquè la pròpia estació ho porta, és el que fem, no, aquesta medicina amb l'alimentació, no, aquesta dietoteràpia, no, una miqueta. Per tant, jo penso que ara és el moment d'exprimar el peix blau, que no només, evidentment, no, parlem aquest peix blau pues, fregidet, perfecte, de tant en quant, però que tenim altres coccions o fins i tot podem fer-nos molts patés. A mi em sembla una estació molt bona perquè ens ve de gust més, no? Però tot preparat i que sigui nutritiu. I ens podem fer patés de sardines, per exemple, que és agafar llaunes de sardina, escorrer-li l'oli, sí, i després xafar la sardina sencera amb l'espina, perquè amb l'espina aprofitem el calci. La xafem ben bé, després ratllem. Si tenim aquests ratlladors que tenen diferents
3: sí.
2: ganivetes, no sé com explicar-ho, sí, doncs la mitjana. Ratllem un parell de pastanagues i amb una forquilla anem aixafant. I al principi dona la sensació que allò mai s'ajuntarà. Però amb una mica de paciència anem aixafant, li afegim una miqueta d'oli, una mica de mostassa d'aquesta antiga, una cullerada o al gust, perquè aquests patés són una mica al gust. Li afegim una mica de mostassa i una miqueta de suc de llimona, de mitja llimona. Tot això ben xafadet, i després ens podem fer amb farina d'ametlla unes crackers i ja tenim per dipejar o pastanaga.
3: De fet, jo ara se m'estava pensant, què és millor, menjar-te l'advocat i els cigrons, o l'hummus i el guacamole són també bones opcions, no? Que ara també vas a molts llocs i et diuen, mira, en lloc de pa, doncs et posen precisament, no?, pastanaga o cogombra. Uh-huh. Sí?
2: A veure, no és ni millor ni pitjor, són diferents formes. L'únic que hem de saber és que tot aquell procés que nosaltres fem abans de menjar-nos és una predigestió. Uh-huh. Per tant, si tu em diguessis, és bo sempre menjar el cigró triturat? Home, no, s'ha de mastegar, perquè el nostre sistema digestiu està fet per mastegar i perquè tot és un procés i gràcies al mastegar es van començant a alliberar nutrients. Quan nosaltres ho mengem tot triturat, hi ha una part del procés digestiu que ja l'hem feta i és com un múscul, el sistema digestiu. Si no el fas treballar, s'acomoda i cada vegada és menys eficient digerint. Això no vol dir que prendre un hummus, prendre una crema de verdures o un guacamole sigui dolent, no, és una altra opció. I si et fixes tu, ja, no, nosaltres ens prenem aquest hummus o aquest guacamole amb alguna cosa que ens fa mastegar i ho complementa. O això que hem estat explicant de quan prenem una crema, sigui ara d'estiu o les d'hivern, sempre amb alguna cosa per sobre, perquè quan nosaltres fem la cullerada ens obliga a mastegar. I aquest procés a nivell d'activació cerebral, d'alliberament d'enzims salivals, pancreàtics, és el que afavoreix una bona digestió.
3: Mm-hmm. Doncs escolta'm, la recomanació és que la gent allò deixi volar la seva creativitat, que doncs, segurament, si, jo sempre he pensat allò que si el producte és bo, no? El pots anar combinant, sí, i tenir en compte doncs, això, el que comentaven del plat, del si, no?
2: Proteïna, hidrat, greixos.
3: Exacte. Mm-hmm. I llavors deixar
2: dir.
3: Gaudir. Exacte. Molt bé, Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per les propostes. Gràcies també per haver-nos acompanyat durant tot aquest curs i esperem que també ho facis la temporada vinent.
2: I tant.
3: Que vagi molt bé.
2: Molt bon estiu.
3: Adéu-siau.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

poden seguir un rotó. Mal un rotó, corriba massa, i si s'ha salvat i s'ha salvat una bassa. Parteix la gana, tot en fotatra, o teix l'orrell i si és presentada. Hi ha una bassa, no té de peró, i ne fas més.

filosofies i si es gata la culpa no és mia. Si tu fossis un rató, eres contenta de la situació. Pren la filosofia, si es gata la culpa no és mia. Si tu fossis

de dot, no puc compaixar, no d'ella ben feta de tira grossa, d'una finestra sense vergonya, a que posar dues bustes de ronya. Vella, vella, vella, el té, que t'ha contento el cotxe al carrer, una altra cotxe s'és acostada i ens hi m'han fet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dijous 13 d'agost. A les 10 del matí hi haurà trobada de jocs de taula més concurs de Rubik organitzat per l'escamot Serranitos de la Colla Morada. Tindrà lloc al Mercat Vell i la inscripció que es podrà fer en el moment té un cost de només 1 euro. A les 11 del matí hi haurà cercavila i ballada infantil amb el Moll Fer, sense pirotècnia. S'iniciarà el recorregut a la Rambla Fiveller davant de la Dona d'Aigua i és una activitat que organitza la Colla dels Torrats, concretament acompanyats de la banda del Moll Fer. Ja a la tarda, a partir de les 6, hi haurà el Torre Estàtues, acompanyats de la xaranga Toquem per tu. A l'inici d'aquest Torre Estàtues és el Parc de les Pruneres i, evidentment, l'organització corre a càrrec de la Colla dels Torrats. També a un quart de set de la tarda es farà, per part de la Colla Morada, el llançament del pernil. Tindrà lloc a la plaça Pau Casals. La inscripció també es podrà fer en el mateix moment. Té un cost de només un euro i organitza l'escamot Serranitos. A les 7 de la tarda, nou assaig especial de Festa Major per part de Castellers de Mollet. A les 7 començarà l'assaig de gralles i tabals al Centre Cívic Lera, mentre que a l'assaig de Castells es trasllada a la plaça Catalunya a les 9 del vespre. Dic que justament enguany, aquest dijous, tindrà lloc el nomenament del Morat i Torrat d'Honor. Serà a la plaça Pau Casals a 7:45 del vespre. El nomenament corre a càrrec de la Colla Morada i Torrada i enguany el Morat i Torrat d'Honor és la llibreria L'Illa. Després d'aquest nomenament hi haurà l'engrescada de les colles que es farà a la plaça Pau Casals i a 9:15 del vespre l'embalada Nit d'Artistes Locals. L'organització corre a càrrec de l'associació AMAM i tindrà lloc a l'embalat. Participarà Red Velvet, Grunge Spirit, Deltoica i Lastre. També a aquesta mateixa hora, 9:15 del vespre, es farà la decoració facial amb brillants del comando Brilli Virilli de l'entitat AMAN. Es farà allà mateix, a l'embalat, i serà del tot gratuït. A l'escamot Serranitos de la Colla Morada farà el bingo musical amb companyia del Macetes a un beat a la plaça Pau Casals a partir de 9:15 del vespre i a 11:15 de la nit escuma golfa a càrrec de la Colla Morada a la mateixa plaça Pau Casals. També a 11:15 de la nit la Colla dels Torrats fa la festa torrada El que fem.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. El programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Everybody Got to Learn Sometimes, un senzill escrit per James Warren i interpretat per la banda de música pop The Corgis, de la qual Warren era el cantant principal. Va ser publicat el seu segon àlbum, Dumb Waiters. La cançó va assolir el número 1 a França i Espanya a les llistes d'èxits. Escoltem The Corgis.

El grup Tennessee sorgeix al 1978 sota el nom de Elvis Boys. A finals dels 80, a Miami, el grup va rebre una promoció molt millor, gravant en aquests 4 anys 3 àlbums i venent gairebé 2 milions de discos. Tot i això, la discogràfica no volia deixar passar l'èxit dels seus nous artistes, sometent el grup a un gran esforç, a més d'un centenar d'actuacions a l'any, cosa que finalment va acabar passant factura als membres de la banda. L'esgotament dels seus membres i diverses discrepàncies van portar el grup a abandonar la discogràfica, el punt àlgid de la seva carrera. Escoltem els Tennessee, Llueve en mi corazón.

Seguim amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar, descarregar-te el programa sempre que vulguis. Back for Good és una balada interpretada per la boy band britànica de pop Take That. Va ser llançada el 27 de març de 1995 com el segon senzill del tercer àlbum d'estudi de la banda, Nobody Else, convertint-se en un gran èxit a molts països. Escoltem Back for Good de Take That.

Quien se acuerda de ti és una cançó emblemàtica de Mikel Erentxun, captiva amb la seva emotivitat i profunditat lírica. La cançó convida a reflexionar sobre l'impacte que deixen els altres, mantenint el segell distintiu d'Erentxun, lletres profundes i una melodia envoltant. Aquesta peça ha esdevingut un clàssic del seu repertori. Escoltem Mikel Erentxun, Quien se acuerda de ti.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment a la sintonia de Ràdio Mollet fent un repàs a números 1 i èxits. Someday és una power ballad interpretada per la banda de rock canadenc Neil Back. Va ser llançada com el primer senzill del seu àlbum The Long Road. La cançó va ocupar la primera posició a les llistes de popularitat del Canadà durant 3 setmanes. També va assolir el número 7 als Estats Units i el 6 al Regne Unit. Escoltem Someday, Neil Back.

Amaral va treure l'àlbum Pájaros en la cabeza. Va ser el disc més venut a Espanya el 2005, segons l'SGAE. El disc ha venut més de 900.000 còpies a tot el món. Per aquest treball, Amaral van rebre 3 premis de la música el 2006. Millor àlbum, Pájaros en la cabeza, millor cançó, per Dies de Verano, i millor vídeo musical, per Dies de Verano. Escoltem justament aquest tema dels Amaral.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Parlem de cuina.
7: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
6: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Després de la pausa continuem amb la música a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM. Rebo una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas, al programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1. Moves Like Jagger és una cançó de la banda nord-americana Maroon 5, que va comptar amb la col·laboració de la cantant nord-americana Christina Aguilera. Pertany al seu tercer àlbum d'estudi, Hands All Over, del 2011. La discogràfica AM Octoner Records la va llançar digitalment el 21 de juny del 2011 com a quart senzill del disc a través d'iTunes. La seva lletra tracta que l'intèrpret intenta impressionar una noia amb suaus moviments similars al del vocalista de Rolling Stones, Mick Jagger. Escoltem a Maroon 5.
1: Two years. How much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of a
2: I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know.

0: it's sort of pretty well set up for at least another year.
1: El Perdón és una cançó del cantant de reggaeton Nicky Jam i el cantant espanyol Enrique Iglesias. El Perdón va ser inicialment una pista en solitari de Nicky Jam. Iglesias va dir al Billboard que tot i que normalment escriu les cançons que canta, aquesta cançó no li va importar tornar a gravar-la amb Nicky Jam. Escoltem a Nicky Jam i Enrique Iglesias i el tema El Perdón.

A la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis o descarregar el programa aquell any. Hello és una cançó composta i interpretada per la cantautora britànica Adele pel seu tercer àlbum d'estudi. Va sortir al mercat musical el 2015 a través de XL Recording i Columbia Records com el senzill principal d'aquest disc. El tema va marcar el retorn a la indústria musical després de 4 anys d'inactivitat. Escoltem Adele i el tema Hello.

Mango és el nom artístic de Giuseppe Mango. Va ser un cantautor italià. El seu estil, que va fusionar principalment el pop italià, folk i world music, va ser definit com a pop mediterrani. Escoltem a Mango i el tema Flor de Verano.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell any. Irònic és una cançó de la cantant canadenca Alanis Morissette, pertanyent al seu tercer àlbum d'estudi titulat Jagged Light Pill. Va ser escrita per Morissette i Glenn Beyer, qui també la va produir. Maverick i Warner Bros. Records van decidir llançar la cançó com a quart senzill de l'àlbum el 27 de febrer de 1996. La cançó va rebre dues nominacions als Grammy de 1997, un d'ells el millor enregistrament de l'any. Irònic va aconseguir el guardó d'or de la RIA. Escoltem Alanis Morissette, Irònic. Que tingueu molt bona setmana.

0: Ramon Mas, que ve del Vallès Occidental, ens farà una narració titulada Les tres princeses fleumes.
1: Hi havia una vegada un rei i una reina que van tenir tres filles, fines, fines, fines com mai, i fleumes, molt fleumes. Però mira, en aquell regne ningú sabia dir-me quina de les tres n'era més, de fina i de fleuma. La gran, un dia passejant pel jardí, ai, mira, es va quedar mirant una rosa, i d'aquella rosa va caure un pètal que li va caure just plac al cap, i li va fer un esporranc tan gran, tan gran, tan gran, que els metges se la van haver d'emportar ràpidament a cosir. Des d'aquell dia, la princesa no va ser la mateixa. Igual de fleuma o potser una mica més. Ara bé, la germana mitjana. Mireu, la germana mitjana cada matí es despertava amb un mal d'esquena. Oi! Oi! És que no puc to! Oi! I un dia van buscar la solució, que és el que li passa a la princesa, i allà, just en el llit, van trobar una arruga. I és que la princesa, si se n'anava a dormir amb una arruga en el llit, li agafava mal d'esquena. Aquell mal d'esquena li va durar tant, tant, tant, que ja mai, mai, mai va ser la mateixa. I la petita, perquè ningú digués que era la més fleuma de totes, el rei i la reina, doncs van decidir fer una urna ben grossa i posar-la allà, una urna de vidre. Van deixar una petita escletxa perquè entrés una mica l'aire, però també hi va entrar una mosca. Diuen que la mosca va començar a volar i a volar i a volar i a volar i a volar per tota la urna, i aquell mateix aire que va generar la mosca amb les seves petites aletes van constipar a la princesa. I la princesa va estornudar, i aquell estornut ja no la va deixar mai, mai igual. Potser una mica més fleuma que la primera i la segona, o potser era la segona que era més fleuma que la primera i la tercera, o potser era la primera que era fleuma més que la segona i que la tercera. Ai, no sé. Vosaltres, què en penseu? Quina de les tres era més fina i més fleuma? Qui sap? Conte contat. Aquest conte, acabeu-lo vosaltres.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, depenent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: tothom. Això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants... I per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses perquè si tens una grimpada te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixa d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litro i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la pataca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dijous 13 d'agost. A les 10 del matí hi haurà trobada de jocs de taula més concurs de Rubik organitzat per l'escamot Serranitos de la Colla Morada. Tindrà lloc al Mercat Vell i la inscripció que es podrà fer en el moment té un cost de només 1 euro. A les 11 del matí hi haurà cercavila i ballada infantil amb el Moll Fer, sense pirotècnia. S'iniciarà el recorregut a la Rambla Fiveller davant de la Dona d'Aigua i és una activitat que organitza la Colla dels Torrats, concretament acompanyats de la banda del Moll Fer. Ja a la tarda, a partir de les 6, hi haurà el Torre Estàtues, acompanyats de la xaranga Toquem per tu. A l'inici d'aquest Torre Estàtues és el Parc de les Pruneres i, evidentment, l'organització corre a càrrec de la Colla dels Torrats. També a un quart de set de la tarda es farà, per part de la Colla Morada, el llançament del pernil. Tindrà lloc a la plaça Pau Casals. La inscripció també es podrà fer en el mateix moment. Té un cost de només un euro i organitza l'escamot Serranitos. A les 7 de la tarda, nou assaig especial de Festa Major per part de Castellers de Mollet. A les 7 començarà l'assaig de gralles i tabals al Centre Cívic Lera, mentre que a l'assaig de Castells es trasllada a la plaça Catalunya a les 9 del vespre. Dic que justament enguany, aquest dijous, tindrà lloc el nomenament del Morat i Torrat d'Honor. Serà a la plaça Pau Casals a 7:45 del vespre. El nomenament corre a càrrec de la Colla Morada i Torrada i enguany el Morat i Torrat d'Honor és la llibreria L'Illa. Després d'aquest nomenament hi haurà l'engrescada de les colles que es farà a la plaça Pau Casals i a 9:15 del vespre l'embalada Nit d'Artistes Locals. L'organització corre a càrrec de l'associació AMAM i tindrà lloc a l'embalat. Participarà Red Velvet, Grunge Spirit, Deltoica i Lastre. També a aquesta mateixa hora, 9:15 del vespre, es farà la decoració facial amb brillants del comando Brilli Virilli de l'entitat AMAN. Es farà allà mateix, a l'embalat, i serà del tot gratuït. A l'escamot Serranitos de la Colla Morada farà el bingo musical amb companyia del Macetes a un beat a la plaça Pau Casals a partir de 9:15 del vespre i a 11:15 de la nit escuma golfa a càrrec de la Colla Morada a la mateixa plaça Pau Casals. També a 11:15 de la nit la Colla dels Torrats fa la festa torrada El que fem.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de migranyes i per parlar-ne tenim els estudis al cap clínic de neurologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Luis Cano.
0: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Ben segur que avui en el Fem Salut hi haurà moltes persones que pararan atenció perquè, malauradament, ara li preguntarem al nostre convidat si les migranyes és precisament una de les afectacions més, no, que afecta més població. Això ens ho respondrà el doctor Luis Cano, com dèiem, cap clínic de neurologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. Benvingut.
2: Gràcies.
1: Doctor, afecta molt la migranya? És una de les afectacions allò que visiten més de forma més sovintejada?
2: Doncs sí, bon dia a tothom. La veritat és que sí, el mal de cap, el que mèdicament en diem la cefalea, és de les causes més freqüents de consulta, atenció primària i, per tant, també després a neurologia. De fet, mal de caps n'hi ha molt.
1: Clar, això ja anava a preguntar. Clar, mal de cap, deu haver-hi una diferència, no?,
2: sí,
1: amb el que és una migranya.
2: Sí, de fet, la migranya és un dels molts mals de cap que hi ha. N'hi ha com classificats més de 100 i pico. I la migranya, de fet, és el que més ens consulten perquè és el que més incapacita. De fet, si som estrictes, la migranya no és només un mal de cap, és més que un mal de cap, és una malaltia. Perquè el mal de cap és el que és més evident, el que més molesta, però té molts altres símptomes al voltant que, si voleu, després en podem parlar. Aleshores, de fet, migranya en té un 12% de la població. És a dir, una de cada 8 persones té migranya. És clar, una cosa és tenir un atac de tant en tant i l'altra, doncs, com malauradament tenen molts dels nostres pacients, tenir un mal de cap cada dia.
1: I ara també m'he quedat molt sorpresa que hi hagi més d'un centenar de tipus de mal de cap. Jo pensava que el mal de cap igual és un símptoma d'una altra patologia. També pot ser, no?
2: Sí, és a dir, un mal de cap doncs pot anar acompanyant doncs altres patologies, doncs per exemple, quan tens un quadre víric amb febre, pots tenir mal de cap, si tens la pressió alta, no? Però el que es diuen mal de caps primaris, és a dir, que tu tens mal de cap perquè és una malaltia per se, n'hi ha molts, sí, però és clar, evidentment, no són ni de lluny tan freqüents com la migranya o com l'altra cefalea que és molt freqüent, que és la cefalea tensional, que és aquella típica que pots tenir doncs, quan no has dormit gaire bé, quan estàs nerviós, que tens aquella pesadesa, aquella tontuna, no? Però, clar, és una cosa que és més lleu i normalment la gent no ens consulta per un mal de cap tensional. Per migranya, sí.
1: I què és el que diferencia la migranya? És a dir, deia, bé, és que és una malaltia de per se, no?
2: Sí. Nosaltres, en neurologia, pel mal de cap, els diagnòstics els fem en base a criteris clínics, a l'anamnesi, és a dir, bàsicament a preguntar. No tenim una prova concreta que tu la facis i et doni un diagnòstic, no? Moltes vegades hi ha pacients que es diuen, escolti, per què no em fa un TAC o una ressonància a veure si tinc migranya? I no, realment la migranya es diagnostica per criteris clínics, és a dir, una migranya és aquell mal de cap que té una sèrie de característiques, no? En general, doncs seria un mal de cap que t'agafa mig cap, no? Normalment, o la dreta o l'esquerra, encara que a vegades pot ser totes dues. És un mal de cap que normalment és pulsàtil, no? Com el batec del cor, pum, pum, pum, pum. Va amb ganes de vomitar o amb vòmits directament, molesta la llum, molesta el soroll, molesta tot, no? I són mals de cap, en general, molt intensos, que incapaciten, no? La persona, quan té un atac de migranya, li impedeix fer les seves coses habituals.
1: Per això comentava, no?, que és una malaltia de per se i que, a més, doncs, això que és incapacitant, no?, que igual una persona diu, és que avui no puc anar a treballar o no puc anar a l'institut perquè tinc migranya.
2: Exactament, exactament. I aquest és un dels problemes, perquè com que el dolor no hi ha manera de mesurar-lo, és a dir, clar, qui sap que el dolor que té és aquell que ho viu, però no tenim un doloròmetre, no?, que tu puguis mesurar.
1: Tot i que en medicina fan dir de l'1 al 10...
2: Sí, sí, esclar, però...
1: Però, esclar, clar, però després és molt subjectiu,
2: cadascú,
1: això també.
2: Cadascú viu el dolor a la seva manera, perquè, clar, a vegades és veritat que veus pacients que dius com és el seu dolor? Ui, un 14! I el veus, dius, home, escolti, no fa cara de tenir un 14. Però, fora conyes, el dolor de la migranya és un dolor en general molt, molt intens i que incapacita. I que des de fora, els altres, doncs moltes vegades no el comprenen i el pacient amb migranya es pot sentir molt incomprès.
1: Uh-huh. Quina és la causa de la migranya?
2: Mira, com es diu, estamos en ello. És molt complexa, tot plegat.
1: A més, em comentava que podria ser que tingués antecedents familiars, pot ser?
2: Sí, i... Sens dubte, hi ha d'haver un component genètic, segur, perquè hi ha molta associació familiar, no? Hi ha molta gent que té migranya i que en té doncs, la mare, la germana, la cosina, la filla, l'àvia, no? Que ja els hi ve de família, i altres que no, que són ells els primers que ho tenen. Però que realment tenir migranya és perquè et toca. És a dir, com hem dit, aquest un de cada vuit els hi ve amb la genètica, com el qui ve amb predisposició per tenir hipertensió o com qui... per tenir colesterol o diabetis o el que sigui.
1: Mm-hmm. Curiós. Deia, a les causes, estamos en ello. Estan
2: sí,
1: fent estudis.
2: Molts. De fet, des de... Quan jo vaig començar a estudiar medicina, fa 25 anys més o menys, la cefalea, la migranya en general, se li feia poc cas. No? Era una malaltia com apartada i hi ha un boom tant en estudis de per què es produeix la migranya, com es pot tractar, que cada vegada tenim més coses, s'entén millor i se li està fent més cas, però encara tenim moltes incògnites.
1: Aleshores, potser perquè hi ha més població afectada, s'està fent més cas?
2: Bueno, està sortint a la llum, perquè població afectada de migranya n'hi ha hagut sempre, no és que ara de sobte hi hagi una plaga de migranya. El que passa és que abans, doncs bueno, el tenim al de cap, o no es considerava que fos important, o s'assumia que era una cosa com banal, no? o que no calia consultar perquè tinguessis mal de cap.
1: Pensava que m'anava a dir allò, bé, és que el tipus de vida que portem ara potser sí, fa que s'hagi incrementat la incidència, no?
2: Bueno, indubtablement, el tenir estrès és un factor que la teva migranya estigui pitjor. És a dir, tu tens la teva predisposició genètica a tenir migranya, i jo als pacients sempre els hi faig la mateixa conya, no? De dir, escolta, si tu fossis ric, visquessis a les Maldives i estiguessis com un marajà, doncs tindries migranya també, però en tindries de tant en tant. Esclar, això és com anar posant ingredients i fan que la teva migranya cada cop sigui pitjor, no? Doncs sí, evidentment l'estrès, el dormir malament, l'obesitat, la depressió, l'ansietat, tot això són com anar afegint ingredients i cada vegada... No? La nostra migranya es va convertint en un monstre cada cop pitjor.
1: Nosaltres, que som tafaners de mena, hem vist també que hi ha tipus de migranya, no? La episòdica i la crònica.
2: Sí.
1: Sí?
2: Això és una cosa que fem servir als neuròlegs per classificar-la i a partir d'aquí decidir quin tractament oferim. No? Perquè la migranya té dos tractaments. Un és quan tu tens la crisi, és a dir, avui et fa mal al cap, avui què fas, no? Què et prens avui? I l'altre és, molt bé, hem tractat la teva migranya avui, però és que si tens avui i demà i passat i l'altre, alguna cosa haurem de fer. Llavors és quan entrem en el que són els tractaments preventius. I per decidir quin tractament preventiu, sí que fem aquesta distinció entre migranya episòdica i migranya crònica, que essencialment és
1: la
2: quants
1: freqüència.
2: Dies et fa mal al cap, no?
1: Uh-huh. Entenem allò que crònica és que de forma no bastant repetitiva et fa mal al cap,
2: sí.
1: I l'esporàdica és, doncs, com
2: sí.
1: Diu la paraula, no?
2: S'ha fet un tall de dir a partir de 15 dies al mes és migranya crònica i per sota de 15 és migranya episòdica. Llavors, si són entre 8 i 14 és episòdica d'alta freqüència i si és per sota de 8 és episòdica de baixa freqüència.
1: Uh-huh. I també hem vist migranya sense aura i amb aura. Què és això?
2: Sí.
1: Anem a conèixer una miqueta més la malaltia.
2: Sí. Tornem arrere al meu discurs, que us he dit que una migranya era una malaltia que era més que un mal de cap. Sí, el mal de cap és el més evident. Però el que és un atac de migranya, s'ha vist que té diferents fases hi ha el que els diu els pròdroms, no? Que són com els avisos de que t'ha de venir un mal de cap, i cadascú té com els seus. Hi ha gent que ja s'ho veu venir, que diuen, ai, no em trobo massa bé, jo crec que em vindrà un mal de cap. I pot anar doncs, des del cansament, a somnolència, a tenir badalls, a tenir molta gana, a problemes de concentració, que dius, algú m'està passant que no em trobo bé i jo crec que m'ha de venir un atac. I després, pam, ve l'atac. Llavors hi ha el que es denomina l'aura. No? Aura és focalitat neurològica que ve associada a l'atac de migranya i que habitualment precedeix, que és com un avís de que després t'ha de venir el mal de cap. Per definició dura entre 5 minuts i una hora i sol ser majoritàriament visual. La gent comença a veure com llumetes, com colorins, com figures allà al mig del camp visual, no? Diuen, de sobte doncs, m'apareix com una zona on no hi veig res, com si veiés amb aigües, no? Com una ombra, una visió borrosa. Això apareix, dura això, 5 minuts, 15 minuts, mitja hora, i després això marxa i apareix el mal de cap. Això seria el que diem l'aura de la migranya. Que normalment és visual, però altres vegades també pot anar d'altra manera. Pot ser com unes formiguetes a les mans, la cara adormida. A vegades fins i tot hi ha gent que li costa parlar, que no, evidentment la primera vegada que els hi passa s'espanten moltíssim.
1: Sí, clar.
2: Clar, la primera
1: jo l'estic
2: vegada,
1: allò escoltant i dic, mare meva, la primera vegada...
2: La primera vegada que un pacient té una aura s'espanta molt perquè pensen, ostres, potser estic tenint un ictus o estic tenint alguna cosa molt més greu. I evidentment la primera vegada s'ha de consultar. Ara, clar, quan ja ho saps i ja entens que forma part de la teva migranya i que no és més problema, ja t'ho prens d'una altra manera.
1: Clar, és que, de fet, estava pensant, bé, si t'avisa, també pot ser allò, no sé, després en el tractament, abans comentava, no?, en Luis Cano, bé, es pot treballar la prevenció. Evidentment, si t'avisa, si tens aura, primer t'espantaràs, però després pots posar-hi potser allò pal·liatius.
2: Sí, és, bueno, és un avantatge, és a dir, tenir l'aura... Evidentment, mentre tens l'aura, doncs és un problema perquè no hi pots fer res, realment. És a dir, pobres els hi diem, escolta, quan deixis de veure aquells 10-15 minuts, t'has de creuar de braços i esperar que es passi. Però sí que d'alguna manera dius, bueno, ja sé que després vindrà el dolor, vaig preparant la pastilla per prendre-me-la, perquè quan abans prenguis la pastilla, més efecte fa. Això és un error que ens trobem moltíssim i que també entens el per què. Perquè molta gent diu, ostres, no vull abusar de medicació, no vull estar sempre prenent pastilles, però és veritat que per un atac de migranya concret, quan tu t'ha de venir el dolor, quan abans et prenguis la medicació, millor, més efecte fa.
1: És fàcil diagnosticar la migranya? Deia, bé, ho fem per qüestions clíniques, allò pel que et va narrant, no? La persona que li succeeix, no sé si és fàcil allò ajustar el diagnòstic o de vegades doncs, no sé...
2: Habitualment hauria de ser molt fàcil. Hauria de ser-ho.
1: Perquè hi ha una sintomatologia molt concreta.
2: Hi ha uns criteris molt clars i bueno, ja t'ho ensumes, no? Quan ve, perquè sobretot sou dones les que teniu migranya. Hi ha una predomini molt, molt important de dones.
1: L'estic mirant malament, eh? L'estic mirant malament perquè sempre que hi ha coses dolentes acostuma a afectar més el gènere femení.
2: És veritat, també hi ha homes que tenen migranya, però la gran majoria sou dones. És veritat que en els nens no hi ha tant aquesta diferència i fins i tot sembla que potser els nens tenen una mica més de migranya que les nenes, però a partir de la menstruació i la pubertat alguna cosa hi ha d'haver por allà amb les hormones, que és que la majoria de pacients amb migranya sou dones. I ara m'he perdut una mica de fet.
1: No, estava dient això, no? Si era fàcil diagnòstic,
2: sí.
1: No?
2: Home, hauria de ser-ho, llavors, això, on anava. Si un metge de família, perquè de fet un metge de família ja ha d'estar preparat per reconèixer una migranya i començar a fer els primers tractaments, no? Si et ve una noia de 20-25 anys que t'explica que la seva mare tenia mals de cap i que té uns mal de caps tremendos amb vòmits, doncs home... Què ha de ser, no?
1: Fàcilment podria ser...
2: Normalment és fàcilment identificable. És veritat que a vegades, doncs, com que ens basem en criteris clínics, doncs a vegades potser t'expliquen una cosa que dius, ostres, no em quadra massa, però potser sí. I el que fem a vegades, si no ens quadra massa, però pensem que sí, provem el tractament. I, evidentment, si el tractament funciona, dius, doncs clar, si funciona el tractament és que ho era.
1: Ens ha dit allò que les dones pateixen més migranya que els homes, però ara comentava, bé, si una dona jove, no? Parlava també de nens, la migranya, és a dir, quan un li, no?, debuta, són edats allò tempranes? És a dir, és, o pot aparèixer una migranya en edat adulta ja? O és sí. Estrany?
2: Habitualment, sol debutar cap a l'adolescència, als 20 anys, 25, aquesta és la franja on més debuta. Però ja dic, hi ha migranya infantil i hi ha alguns casos, són pocs, però també ens trobem a vegades cap als 35-40. A partir d'aquí, no dic impossible, però és gairebé impossible que de sobte un senyor gran de 70 anys comença a tenir mal de cap i diguis, ostres, migranya, no.
1: I no pot ser tampoc allò que una malaltia t'acabi allò provocant migranya? No. Una altra patologia? No.
2: La migranya és una malaltia per si sola.
1: Sí, eh? I no és allò causa, no? Causa d'una altra malaltia, sinó que és malaltia sí. De per se, com
2: sí,
1: hem dit.
2: Sí.
1: Tractament, ha parlat de pastilles. Tractament farmacològic és l'alternativa?
2: Home, evidentment és una part molt important del tractament, el tractament farmacològic, però és cert que també hi ha una part no farmacològica que també és important. El cervell migranyós és molt delicat. Aleshores, els pacients amb migranya tenen una mica de desavantatge perquè necessiten rutines, necessiten horaris. Un cervell migranyós li agrada allò d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, dormir les mateixes hores de son, fer els menjars quan toca, fer activitat física, idealment no tenir estrès, però, esclar, en la nostra societat això de no tenir estrès és com una mica... No?
1: Complicat.
2: Però sí que és important que el pacient amb migranya sàpiga que té migranya, perquè això, ostres, a vegades dius, porten 20-30 anys amb mal de cap i ningú els ha dit que tenien migranya, no? O sigui, ho han de saber... I un cop que ho saben, han de saber manegar-se amb la seva malaltia. Llavors, sí que recomanem, doncs això, fer activitat física, una vida ordenada, no? Però no massa més, eh? No res especial. Aleshores, clar, sí que és veritat que la migranya no és una malaltia igual per tothom. Així com la hipertensió, dius, sí, tothom té hipertensió i la mediquem i s'ha acabat. La migranya és com individualitzada. No, tu preguntes als teus pacients i cadascú t'explica la seva història, no? I entre ells a vegades es donen consells, no? Tinc una veïna que té migranya i m'ha dit no sé què. Doncs potser no et val, no? Perquè cadascú té la seva migranya, les crisis poden ser d'una manera determinada i també tenen els seus desencadenants. Perquè sempre es parla, tema hormonal, sens dubte, però hi ha pacients amb migranya hormonal i pacients que no. Els canvis de temps, no? que si plou, sí. Que si fa vent, que si no sé què, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. També un altre mite, el tema dels aliments. Diuen, no, si tens migranya no pots menjar xocolata. Doncs no per tothom. És a dir, qui té migranya i té uns aliments concrets que li desencadenen les crisis, ja ho sap, perquè ja t'ho diu. Diu, jo me'n prenc una cervesa i tinc una crisi de migranya. Aleshores, generalitzar i dir-li tots els migranyosos no podeu fer tal cosa o tal altra. No, sí que donem com uns consells generals, però després cadascú es coneix i sap el que sí i el que no. Ara, el que quedaria com a norma general és vida ordenada.
1: No es pot prevenir. És a dir, si has de patir migranya, doncs patiràs migranya.
2: És el que he dit abans. El qui li toca, li toca. Ara, sí que... Tenint aquesta predisposició genètica, hem de treballar perquè tu tinguis les menys migranyes possibles i que quan tinguis una crisi sigui el menys incapacitant possible.
1: Mm-hmm. Viure amb migranya és a dir, què hem de fer quan tens una crisi? Jo sento allò persones que diuen és que m'he de tancar en una habitació fosca, no sentir res, no? Allò...
2: Sí, clar, això és la crisi de migranya si tu la deixes... sola, sense tractar. Però el nostre objectiu com a metges és que quan un pacient tingui una crisi de migranya es prengui el tractament com abans millor i tallar aquesta crisi. Vull dir, el que nosaltres volem és et prens la pastilla i al cap d'una hora, dues hores ja no has de tenir res. És a dir, és veritat que si la crisi de migranya es desborda i no la tractes a temps o, malauradament, el tractament que prens no és suficientment bo, la crisi va a tope i acabes, doncs sí, necessitant aquest repòs i llums tancats, perquè el pacient amb una crisi de migranya no aguanta absolutament res, ni llum, ni soroll, ni olors, ni res de res.
1: Mm-hmm. Entenem que en aquest temps, comentava en Lluís, que no, jo m'he especialitzat, no, en el tema de les cefalees, de la migranya en concret, farmacològicament també es deu haver avançat força, no?
2: Sí.
1: No es deuen ser el mateix allò, els medicaments de fa 25 anys enrere que els actuals.
2: I tant, i tant. Estem, els que ens dediquem a això, estem molt contents perquè hi ha un boom, que és que, tirant anys enrere, quan jo era resident, els pacients que tenien migranya, li diagnosticaves la migranya, hi havia 3 o 4 fàrmacs orals, i després una palmadita a l'espalda. És que no hi havia res més. Ara, per sort, i no paren de sortir cada vegada més. Quan tu tens una crisi de migranya, tothom coneix els antiinflamatoris,
1: sí,
2: que és com la primera línia de tractament, no? Els típics que tothom coneix, l'ibuprofeno, el naproxeno, etc. Però hi ha uns fàrmacs que són específics de la migranya, que són els triptans, que són el que millor funciona, no? I que ostres, hi ha molts pacients que tenen migranya i no coneixen els triptans. I això una mica ens hem d'autoinculpar als metges perquè no hem fet prou difusió i els nostres metges de primària cada vegada ho fan millor, però no estan prou ben formats en migranya com per ajudar.
1: És a dir, que fem una crida des d'aquests micròfons que si vostè doncs, pateix migranya i fa molt de temps, no?, que porta uns fàrmacs, potser que faci una revisió perquè
2: sí,
1: les coses han canviat.
2: Totalment, perquè de fet ens trobem pacients que porten, i no estic dient cap exageració, que porten 20-30 anys prenent-se 2-3 ibuprofenos diaris perquè s'hi han acostumat, perquè diuen, bueno, jo porto 20-30 anys així, a mi em van dir que la migranya no tenia solució, que havia de viure amb ella, i jo ja m'he acostumat, i no és així. És a dir, no ens hem de resignar de cap manera. És a dir, hi ha molts tractaments i la solució no és prendre't 3 ibuprofenos diaris.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, si doncs, genèticament patiu migranya, adreceu-vos al vostre metge de capçalera, comenteu, escolta'm, deriva'm allò a l'especialista on sigui, però tinc entès que hi ha nova medicació que potser és molt més eficaç,
2: sí,
1: i fem una revisió, també feina dels metges,
2: sí, sí,
1: de revisar aquestes clíniques.
2: Sí, de fet, per les crisis tenim això. I després tenia, com us comentava, els tractaments preventius, que és, sí, molt bé, avui hem arreglat la crisi de migranya, però és que, escolti, jo tinc mal de cap 4 cops a la setmana, o 5, o 6, o tots els dies. Llavors necessites uns tractaments preventius. Són medicaments que tu has de prendre cada dia, durant un cert temps, per mirar de no tenir tants de mals de cap, no? D'entrada, els primers tractaments, els capçaleres els coneixen i ja tenen soltura abdonant-los, però quan fallen aquests primers tractaments, aquests 2-3 primers preventius via oral, és hora que envien els pacients cap a nosaltres, cap als neuròlegs. I llavors, avui en dia, afortunadament, tenim diverses opcions, no? Tenim, per exemple, la toxina botulínica, que això la gent es queda molt sobtada,
1: sí,
2: escolti,
1: sí,
2: però com que m'ha de punxar toxina botulínica per la migranya? Efectivament, la toxina botulínica no només és per estètica, i perquè se la posin les que surten a Telecinco, no. La toxina botulínica és un fàrmac que cada vegada s'utilitza més en medicina, no només en neurologia, per moltes aplicacions, i entre elles per la migranya crònica.
1: Vaja, que ens posem guapos i a sobre ens treuen la migranya. És fantàstic.
2: De fet, sí, el protocol que es fa ja al principi espanta una mica perquè són entre unes 30-31 punxades al cap, no? Vas posant una mica de botox seguint un protocol, fas com si fos un mantell, no?, al voltant del cap i de la zona del coll, i clar, punxes la zona del front i ja els hi dius, escolti, que potser el front et quedarà sense arrugues, li quedarà la cella així una mica rara, no s'espanti, no? I els resultats són espectaculars. Hi ha molts pacients que milloren molt. Passem de tenir mal de cap 20, 25, 30 dies al mes a tenir-ne 5, que és una cosa que anys enrere, doncs, malauradament, impensable. I tenim també el que es coneix popularment com la vacuna de la migranya, que no és cap vacuna, no? Però són unes injeccions que són anticossos anti-CGRP, que és una molècula que hem descobert fa uns anys que està molt implicada en la migranya, i són uns anticossos que van dirigits contra aquesta molècula concreta, no? I també ens ajuden amb el tractament. És una injecció que es pot punxar mensualment o trimestral, segons la que triïs, i també en la mateixa línia, doncs, passem de tenir 14, 15, 20 dies al mes, tenir-ne 4, 5, no?
1: Que fantàstic poder acabar una conversa, l'hem d'acabar, ho sentim allò perquè se'ns acaba el temps, però amb tan bones notícies. Esperem que la gent no sigui conformista, al contrari, que reivindiqui allò aquestes revisions i que doncs, tots plegats, sobretot aquelles persones que malauradament pateixen migranya, doncs trobin allò, viure amb migranya de la millor manera possible. Lluís Cano, ha estat tot un plaer. Fins una altra.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco, espectacular. Ha sigut brutal, o sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi he d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
0: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
6: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
9: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
0: El control de so Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ja al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
10: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 2:15 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. Mica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
0: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
11: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies s'instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
13: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
12: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
14: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
6: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I pel que fa al balanço, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
16: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
15: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
17: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
18: Això mateix, a veure l'eclipsi. Hem vingut aquest dematí ¿Y fins el que surti l'eclipse?
19: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.
17: El moment es va anar apropant i de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
2: No, o sigui, al contrari. M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
17: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
0: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
20: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle. I és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
21: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem a engrescar, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure el des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
20: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
0: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí, l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca. Franca, Caterina Tallón.
22: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant

0: Parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
2: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
1: Olot FM, Roger Isern.
3: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio i Olot Televisió.
4: Tu vas adaptar. Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
3: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
1: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en dos anys.
2: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
2: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros.
1: Passen 2:45, se'n situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
5: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
6: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
5: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'un milió d'euros.
1: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari. Solsona FM, Roser Clotet.
7: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge. Un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
8: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
7: Aquestes queixes s'han fet arribar al centre sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
1: I moment ara per la cultura.

0: I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xaugí i Botella.
1: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
2: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
1: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
3: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
4: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
3: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra prevista per dissabte per motius de salut.
5: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
6: Maria del meu cor. Que desgràcia et, que em faràs si tingués i el tinc.
0: 8 minuts i 2 quarts de 3, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
5: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
7: Sé que faltaron razones. Sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
7: Y ahora sin ti ya no vivo.
5: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
7: Digo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs amb Malú arribem als esports. Ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff en ple eclipsi solar.
8: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3 gols a 1. Dianes de Patri Guijarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
9: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
8: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial Aitana explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
10: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
8: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick, per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea, un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de primera federació també van jugar a partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
11: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Evaluarem el treball a la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc, i a partir d'aquí doncs, seguirem avançant.
8: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcoatenca es va classificar i després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
0: Doncs gràcies, Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
17: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
15: Salut activa.
18: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:15.
15: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
20: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
21: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
22: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui, que aquí estic.
23: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
0: Escoltau algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi Marc Pijuan.
5: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
24: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
5: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
5: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
25: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que anava al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
5: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
8: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: és la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
5: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions de la vista.
0: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
1: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
2: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral. I aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
1: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
2: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen, se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
1: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
0: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
3: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
6: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
4: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
7: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
5: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
5: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Aquest dijous al matí l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
10: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
9: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la Paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i pel que fa a la històrica jornada d'ahir ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Mella de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
11: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
12: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
11: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
0: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
14: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
16: Bueno, jo, com que m'he estat de vacances, dic, pues vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa... Pues...
14: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
26: Pues acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
14: sí.
26: I cada cop pues, molt lentament se va fer més gran.
14: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
0: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
15: Notícies en xarxa.
0: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
5: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: I els bombers han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
5: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
13: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al Parc de Bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
17: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
13: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: I us ho diem en titulars. En punt 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
5: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
5: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
0: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
5: El president colombià Abelardo de la Espriella ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
0: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
18: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
25: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
18: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
0: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
19: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
0: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
2: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
8: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les prigoneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
2: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
20: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
21: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
20: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'Associació Puentes i el Festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: I amb postes vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio, Sílvia Berbís.
22: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
23: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tinguete i ho tindria tu.
0: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
5: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
23: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
23: Y ahora sin ti ya no vivo.
5: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
23: Vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
1: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Claudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
3: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
1: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
4: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
1: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques als jugadors que van arribar a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
6: És que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
1: També comencen les proves mèdiques a l'Espart Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar i després de cada segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, i des de fa, bueno, 26 anys, almenys.
2: Oh, quasi bé 30, ja.
1: 30, torna al Barreres Fora, amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet, que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Cristina?
2: Pues mira, per exemple, Jaume Girbau.
1: Molt bona tarda, companys.
2: Qui us parla, que no és el Josep Roca, que sóc la Cristina Sandoval.
1: Això mateix.
2: I en Josep Roca l'enyorem moltíssim, però avui no...
1: Avui tenia una de les seves...
2: Xerrades
1: de sensibilització, per tant no pot estar amb nosaltres.
2: Tema important.
1: L'excusamos.
2: I Àngela...
1: Pues que a lo mejor la tenemos en la segunda parte.
2: Igual sí.
1: O pero no prometemos nada.
2: No prometemos nada. Será sorpresa, sorpresa. I bueno, i a l'altre costat del vidre...
1: La Nora Corbalán.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Avui el títol serà Turismo accessible i què més?
1: Revolución
0: en los cielos. Ahí lo dejamos. Per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores. Benvinguts
1: a casa vostra.
0: Ah, no, perdó, m'he avançat.
1: Ah, perdó.
0: Però benvinguts
1: a casa vostra. També ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 19 hores. O també ens podeu trucar al telèfon 93-570-3525. Para llamar a la asociación y dejarnos recado, podéis llamar al 93-570-3525. Y si nos dejáis el recado o ens deixeu a l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
0: I ara sí.
1: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc plor.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs, una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses perquè si tens una grimpada te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixi d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litro i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la pataca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dijous 13 d'agost. A les 10 del matí hi haurà trobada de jocs de taula més concurs de Rubik organitzat per l'escamot Serranitos de la Colla Morada. Tindrà lloc al Mercat Vell i la inscripció que es podrà fer en el moment té un cost de només 1 euro. A les 11 del matí hi haurà cercavila i ballada infantil amb el Moll Fer, sense pirotècnia. S'iniciarà el recorregut a la Rambla Fiveller davant de la Dona d'Aigua i és una activitat que organitza la Colla dels Torrats, concretament acompanyats de la banda del Moll Fer. Ja a la tarda, a partir de les 6, hi haurà el Torre Estàtues, acompanyats de la xaranga Toquem per tu. A l'inici d'aquest Torre Estàtues és el Parc de les Pruneres i, evidentment, l'organització corre a càrrec de la Colla dels Torrats. També a un quart de set de la tarda es farà, per part de la Colla Morada, el llançament del pernil. Tindrà lloc a la plaça Pau Casals. La inscripció també es podrà fer en el mateix moment. Té un cost de només un euro i organitza l'escamot Serranitos. A les 7 de la tarda, nou assaig especial de Festa Major per part de Castellers de Mollet. A les 7 començarà l'assaig de gralles i tabals al Centre Cívic Lera, mentre que a l'assaig de Castells es trasllada a la plaça Catalunya a les 9 del vespre. Dic que justament enguany, aquest dijous, tindrà lloc el nomenament del Morat i Torrat d'Honor. Serà a la plaça Pau Casals a 7:45 del vespre. El nomenament corre a càrrec de la Colla Morada i Torrada i enguany el Morat i Torrat d'Honor és la llibreria Lilla. Després d'aquest nomenament hi haurà l'engrescada de les colles que es farà a la plaça Pau Casals i a 9:15 del vespre l'embalada Nit d'Artistes Locals. L'organització corre a càrrec de l'associació AMAM i tindrà lloc a l'embalat. Participarà Red Velvet, Grunge Spirit, Deltoica i Lastre. També a aquesta mateixa hora, 9:15 del vespre, es farà la decoració facial amb brillants del comando Brilli Virilli de l'entitat AMAN. Es farà allà mateix, a l'embalat, i serà del tot gratuït. A l'escamot Serranitos de la Colla Morada farà el bingo musical amb companyia del Macetes a un beat a la plaça Pau Casals a partir de 9:45 del vespre i a 11:15 de la nit escuma golfa a càrrec de la Colla Morada a la mateixa plaça Pau Casals. També a 11:45 de la nit la Colla dels Torrats fa la festa torrada El que fem.
0: Festa Major 2026.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Bienvenido, participe, Ràdio Mollet.
4: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no són totes veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 13 de febrer de 2026, programa número 20 de la tercera temporada de Bar Tiki. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i continuem amb la segona part de la sèrie dedicada als Rolling Stones. I continuem, naturalment, allà on ho havíem deixat, a mitjans de 1965. I si l'anterior episodi l'havíem titulat Anys de British Blues, aquest segon episodi, que abarca fins a finals de 1967, el titulem Anys de Pop. Perquè si els Rolling Stones comencen participant del clàssic apropament al blues que feien els grups anglesos als 60, i es mouen, doncs això, entre el blues, el rhythm and blues, o fins i tot apropant-se al garatge, en aquesta segona etapa sofistiquen la seva música i fan un apropament al pop. Evidentment que els blocs no són monolítics, i no vol pas dir que mitjans de 1965 ja no toquessin blues i rhythm and blues i que de sobte tot fossin arranjaments de cordes i vents. Recordem també que el 1965 els Beatles publiquen Rubber Soul, el 66 els Beach Boys publiquen Pet Sounds i també els Beatles publiquen Revolver. I el 1967 tenim The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, tenim Younger than Yesterday dels Birds i tenim el Sgt. Pepper dels Beatles. Per tot plegat, els Rolling Stones no són impermeables a tots aquests corrents i experimenten tot emmarcat en el context del Swinging London. N'hi ha a qui no li acaba de fer el pes aquesta etapa dels Stones. Ho consideren una mena d'etapa de transició apuntant-se a modes d'una manera impostada. Jo no n'estic pas d'acord i crec que aquest període compta amb grans moments que sovint han quedat a l'oblit. Però bé, no patiu, que per això estem nosaltres avui, ràdio de servei a la població de Catalunya. Prepareu-vos per continuar el nostre viatge, potser iniciàtic, potser confessional, al costat de la millor banda de rock and roll de la història, els Rolling Stones. Comencem.
5: ¿Vas a tomar algo, chico?
6: Sí. Deme una Fanta.
5: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
6: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
5: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
4: Sí, voldria començar recordant que pop ve de popular. Per tant, la música pop correspondria a la música popular en contraposició amb la música clàssica o la música folklòrica. Per tant, als anys 30 del segle passat, segurament Frank Sinatra era pop. I definitivament, quan va explotar el rock and roll, també era pop. El que passa és que amb el temps s'ha desenvolupat una idea del concepte de pop com a música on la melodia és molt important, més que el ritme, i on les produccions són polides i elaborades, i on la melodia té una component enganxifosa, pot ser una tornada, pot ser un arranjament, i sobretot que no segueix l'estructura clàssica del blues amb tres notes que carreguen el pes de la cançó. De tota manera, és més fàcil sentir-ho que explicar-ho, i veureu que les cançons que sonaran avui són força distintes a les de la setmana passada. Capbussant-nos als Rolling Stones, a la tardor de 1965, l'Alan Klein és ascendit com a co-manager del grup amb l'Andrew Oldham i també ha ascendit a encarregat dels negocis. Quedeu-vos amb aquest nom, el d'Alan Klein, que serà important al futur. I de negocis va la cosa. Els Stones comencen a manegar pasta, a tenir cases i cotxes, a ser estrelles del rock. Però compte, la Decca, la seva discogràfica, paga el 14%. I els Stones només en reben el 4,5%. En aquell moment tots són sospites, però l'huracà els empeny i no fan res al respecte. Després de l'explosió mundial de Satisfaction, l'estiu de 1965, els Rolling Stones es van trobar sota una pressió asfixiant per lliurar un altre èxit immediat. El tema Get Off of My Cloud és la resposta impulsiva i sarcàstica a aquell moment. La cançó, escrita de pressa i gravada a Los Angeles al setembre, es va publicar aquell mateix mes de setembre de 1965 als Estats Units i a l'octubre al Regne Unit. Musicalment, obre amb una bateria tallant del Charlie Watts i un atac de guitarres de Brian Jones i Keith Richards, sobre les quals en Mick Jagger va encadenant idees de saturació urbana. Com a peça dins de la discografia, aquest Get Off of My Cloud tanca simbòlicament el primer cicle d'èxits immediats de singles i anticipa una etapa creativa més cohesionada d'àlbums propis. Aquest tema forma part del llançament de l'àlbum December's Children and Everybody's, que sortiria a finals de l'any 1965.

Però continuem. Som a finals de 1965, just quan el grup, o el grup publica aquest December's Children and Everybody's, un disc editat, doncs ja us dic, a finals de 1965, que a diferència dels anteriors, aquest LP ja no inclou cap peça signada per l'alter ego col·lectiu Nankel Ferch. El resultat és un àlbum que sembla més aviat una col·lecció heterogènia. 12 temes, 5 versions i la resta ja composicions pròpies de Jagger i Richards. Tot sense un sentit de conjunt gaire clar, gairebé és un collage del moment que vivia la banda. I bé, quin moment era aquest? Doncs era un període intens i caòtic, com venien sent els últims mesos del grup. Entre sessions i gires, en Mick i en Brian i les seves parelles passen les vacances al Marroc, i aquesta passió que senten pel país magribí serà aviat focus d'uns esdeveniments fonamentals pel grup. A la seu anterior, en Mick, en Keith i l'Andrew Gluck Oldham assisteixen al legendari concert dels Beatles al Shea Stadium i a la festa posterior, un record que els pesaria molt en l'ambició artística i l'autoconfiança del grup. L'Andrew Gluck Oldham just aleshores crea el segell Immediate Records, com un símbol d'impuls creatiu i empresarial que envoltava l'entorn dels Stones. L'estiu i la tardor de 65 són, doncs això, igualment moguts. En Brian Jones coneix l'Anita Pallenberg durant la gira a Alemanya del mes de setembre d'aquell any, i a finals d'any ja són parella. El d'Anita Pallenberg, una model i actriu alemanya, és un altre dels noms que marquen la història dels Rolling Stones. Mentrestant, el grup encadena la seva quarta gran gira pels Estats Units, la més dura fins aleshores, 37 concerts en 38 dies, una autèntica bogeria. I a final de l'any, a finals de 1965, ens trobem un single com Steers Go By, que arriba enmig d'aquest remolí. Un tema intimista, quasi fràgil, que sembla desentonar entre el blues rock agressiu del grup. I potser per això destaca. És una cançó que està continguda, doncs, en aquest December's Children and Everybody's. Ja us dic, era un disc dispers on trobem una peça sorprenentment delicada com Steers Go By i un enregistrament en directe de Route 66 en un àlbum que, a més, és el primer disc en estèreo publicat al Regne Unit. Fins aleshores tots eren en mono. La cançó, aquest Steers Go By, ja m'ha parlat la setmana passada. És una cançó que es converteix en una finestra inesperada a la vulnerabilitat dels Stones, però que recordem, uns mesos abans, com us explicava, ja l'havia enregistrada la Marianne Faithfull. La pregunta sempre ha estat, encaixa realment amb la resta de l'LP? Potser aleshores no. I potser si preguntem, encaixa realment amb el que eren els Rolling Stones? Doncs ja veurem com en els descans dels mesos tot acabaria prenent sentit.

Estem escoltant As Tears Go By, aquella balada inesperada que contrastava amb l'energia blues del grup i que dins el December's Children brillava com una peça gairebé aliena. Però el món dels Stones no s'aturava. El 1966 començava amb canvis profunds, contradiccions i un impuls creatiu que desembocaria en un tema com Painted Black. Però anem a pams. El primer trimestre del 1966, en Brian Jones, tot i ser un músic extraordinari i essencial en el so del grup, admetia en una entrevista que no tenia prou confiança com per escriure cançons. Tanmateix, la seva aportació instrumental era cada vegada més gran. La banda, ja us dic, un grup ja de persones riques i vivint com a tals. Es movien entre festes, clubs i luxes. També freqüentaven la zona de Carnaby Street, que era el símbol d'una nova moda colorista i trencadora. Era la imatge de tota una generació. En aquella època, en Keith Richards compra la seva mítica mansió de Redlands, un lloc on tindrem un dels esdeveniments que marcaran aquests anys. Mentrestant, l'Andrew Luke Oldham jugava amb la premsa i declarava que el títol del proper disc seria Could You Walk on the Waters? Una provocació que la discogràfica La Decca es va afanyar a negar. Paral·lelament, en Brian treballava colze a colze amb el músic Jack Nitzsche, en Brian amb l'orga, en Jack al piano, tot explorant textures que serien claus en el nou so Rolling Stones. Entre tot això, els Stones publiquen el single 19th Nervous Breakdown, on molts van veure ahir reflectides les tensions de la relació d'en Mick Jagger amb la seva xicota, la Chrissy Shrimpton. Tot plegat amb bastanta mala bava. Es veu que la noia doncs havia tingut algun tipus de crisi nerviosa provocada per baralles i conflictes amb en Mick Jagger, i al final doncs això de 19th Nervous Breakdown doncs d'alguna manera feia una miqueta de conya sobre aquests esdeveniments. I gairebé simultàniament el grup viatja a Califòrnia per enregistrar l'LP Aftermath, un disc on en Brian Jones té una aplicació instrumental enorme i que marca la transició definitiva cap a la maduresa creativa del grup. 1966 és també un any en què la competència musical era ferotge. Els Beatles publicaven Rubber Soul, els Beach Boys publicaven Pet Sounds, i després els Beatles publicaven Revolver. Tothom experimentava i els Rolling Stones no volien quedar-s'hi enrere. A l'abril del 1966 també apareix el recopilatori Big Hits, High Tide and Green Grass. Tenia una portada feta amb una d'aquestes lents d'ull de peix, plena de colors, roba llampant. Era el preludi d'una nova era estètica. Ja s'havia acabat les mirades serioses a la càmera amb la certa elegància, dins a, més que elegància diria sobrietat, a les portades. Amb aquest Beat Hits veiem una banda vestida a la moda de l'època, tota plena de coloraines, en fi. I és en aquest clima vibrant i canviant que ens trobem amb en Brian Jones i l'Anita Pallenberg com una parella, bé, tots dos convertits en icones d'estil. I els Rolling Stones doncs publiquen una cançó que ho trenca tot, ja us ho deia, el Painted Black. Un tema fosc, hipnòtic, innovador, que escoltarem tot seguit i que mostra fins a quin punt el grup estava experimentant i reinventant-se. Això de... Bé, el Painting Black és l'entrada de Rolling Stones al terreny de la psicodèlia, fosca, si voleu, amb el sitar d'en Brian Jones com a ganxo inesborrable i un ritme implacable que combinava la urgència pop amb una pulsió hipnòtica. En Brian Jones, com tots, va sentir el sitar que tocava George Harrison al tema Norwegian Wood i va voler jugar-hi amb aquest instrument. Contextualment, el 1966 és un any clau. Aftermath és el primer LP íntegrament signat per Jagger i Richards, però alhora també consagra el paper de

Brian Jones com a colorista sonor, disposat a incorporar instruments poc habituals, com podria ser la marimba, el dulcimer o el sitar. En fi, la psicodèlia britànica que influenciava a tothom, com ja vam veure a la sèrie que en vam dedicar aquí, a Ràdio Mollet. La recepció de l'àlbum va ser fulgurant i el tema, el Paint It Black, ha viscut a múltiples relectures culturals, al cinema, a la tele, a videojocs. Paint It Black codifica la figura de Mick Jagger com a narrador d'ombres i la de Brian Jones com a alquimista musical.

Per entendre bé el moment creatiu que viuen els Rolling Stones, ens hem de situar a l'abril de 1966, quan es publica aquest Aftermath, insisteixo, un disc clau a la seva història. És el primer àlbum britànic del grup, amb 14 temes, tots signats per Jagger i Richards. Ja us dic, una fita que marca la seva consolidació com a compositors solvents, més enllà de les versions que havien dominat els primers anys del camí de la banda. La portada de l'Aftermath també té un aire psicodèlic, està difuminada, ja anuncia una nova etapa visual i sonora. Com t'he dit abans, 14 cançons a la versió anglesa per 11 a la versió americana. Això no canvia. Encara tenim aquesta divergència entre les versions angleses i les versions americanes dels discos dels Rolling Stones. Bé, Aftermath és també el disc on els Stones decideixen arriscar-se més que mai fins a aquell moment. El millor exemple el tenim a una cançó com Going Home, una peça de més d'11 minuts, la cançó de rock més llarga mai publicada amb un LP comercial fins a aquell moment. Era pura improvisació, un experiment sense precedents per un grup de pop britànic. El tema tanca el disc en la versió americana, que em sembla una situació encertada per posar un tema com aquest. Hi ha la història curiosa i una mica confusa sobre Painted Black, i és que al títol original hi ha una coma entre Painted i la paraula Black. Una coma que sembla ser una estranya decisió de la Decca. El baixista Bill Wyman sempre va dir que aquella cançó havia estat un treball col·lectiu, fruit de tots, però que finalment els crèdits es van adjudicar a Jagger i Richards en lloc de, bé, Nunker Felch, ja sabeu, el pseudònim que havien fet servir fins aleshores per les composicions com a grup. Aquelles decisions internes, sovint opaques, reflectien també tensions creatives creixents. El juny de 1966, després d'un concert a Nova York, en Keith Richards té una trobada decisiva, veu en Jimi Hendrix en un club, i immediatament insisteix en Chas Chandler, exmembre dels Animals, i aleshores tot just s'estrenava com a agent d'artistes, perquè el fitxi. El món estava canviant ràpidament, i el so dels Stones també, però tornant a Aftermath, si és un gran disc, en bona part és gràcies a l'aportació instrumental de Brian Jones. Malgrat això, la seva vida personal es complicava en un còctel de drogues, de paranoia i un clar aïllament fomentat per l'Andrew Oldham, que preferia potenciar la imatge de Mick i Keith. La premsa ho notava. La periodista Dawn James escrivia: "Brian sembla haver desaparegut de la mirada pública. Ja no compta gaire en la imatge actual dels Stones." Era un contrast brutal. Després d'haver estat el membre més popular, passa a quedar-ne gairebé apartat. I enmig d'aquest clima, en Mick Jagger comença a veure's amb la Marianne Faithfull, encara en secret. Encara continuava la seva relació amb la Chrissy Swinton. Recordem que la Marianne va enregistrar As Tears Go By i bé, va ser una dona que va influenciar molt en Mick Jagger. I és en aquest context de tensions internes i exploració sonora i canvis personals que neix un tema com Under My Thumb, una de les peces més icòniques d'Aftermath, amb el so distintiu de la marimba que toca en Brian Jones i un ritme irresistible. La cançó simbolitza la nova etapa del grup, més sofisticada, més atrevida i, sens dubte, més moderna.

Bé, ja ho he dit i ho repeteixo. Aftermath és el zènit de l'art d'en Brian Jones com a arranjador i instrumentista, capaç de donar un toc diferencial a les cançons que feien en Mick i Keith. Tenim un tema com Lady Jane, que seria l'altra cara d'Aftermath. És una cançó delicada, d'uns acabats quasi barrocs, amb un dulcimer que toca, esclar, en Brian Jones, i un arranjament, doncs això, barroc, que potser ve influenciat pel tema In My Life dels Beatles. La cançó Lady Jane retrata la noblesa amb un llenguatge deliberadament arcaic que juga a construir una mena de món sonor d'època sense perdre la modernitat. En el context de 1966, aquesta peça evidencia l'obertura estilística dels Stones i la confiança amb un LP, diria que fins i tot com a camp de proves, aquest ús de sonoritats no rockeres no és pas decoratiu, dona identitat i estableix un contrast brillant amb les peces diguem-ne més rítmiques del disc.

Continuem aquest viatge sonor per Aftermath i arribem ara a una de les joies més elegants i alhora més curioses del catàleg dels Rolling Stones, Out of Time. Una cançó que, bé, malgrat formar part de les sessions creatives més riques del grup, ha tingut una vida discogràfica força peculiar. El disc Aftermath, el seu disc de 1966, ja hi apareix una primera versió, però força diferent de la que la majoria de gent coneixem avui. La versió que escoltarem tot seguit no és la del disc original, sinó és una versió que incorpora arranjaments de corda plens, exuberants, una cosa totalment pop, i que no veuria la llum fins a uns anys més tard amb un recopilatori. Aquesta reinterpretació amb cordes transforma completament la cançó. El tema passa d'una peça marcada per la bateria del baix amb una lectura més sofisticada, gairebé barroca, un altre cop el barroc. És interessant recordar que Out of Time ja havia estat cedida per Jagger i Richards al cantant Chris Farlow, que en va fer una versió dramàtica i plena d'orquestració que es convertiria en un èxit número 1 al Regne Unit. La versió posterior dels Stones, amb aquests arranjaments, sembla clarament emmirallada en aquell model, més polida, més radiofònica, i això, amb una ambició pop claríssima. La lletra amb aquesta mirada sarcàstica amb algú que ha quedat fora de joc, Out of Time, encaixa perfectament amb l'actitud de Jagger al 1966. I ara sí, escoltem aquesta versió amb arranjaments de cordes, la versió més expansiva i sofisticada d'un tema que continua sonant irresistible, Out of Time.

Continuem el nostre viatge per Rolling Stones més pop, amb una raresa. La cançó Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow? És una cançó publicada al setembre de 1966. És un single de, diguem-ne, d'agressivitat modernista, amb guitarres saturades, una secció de bends de metall exuberant, però que veu més del vodevil que no pas del rhythm and blues. I bé, una mescla a l'estudi que sembla a punt de desbordar-se un altre cop la psicodèlia. Pel que fa al context discogràfic, és una raresa, perquè cal remarcar que aquest tema no va formar part de cap LP d'estudi dels Rolling Stones, ni al Regne Unit ni als Estats Units. No apareix a l'Aftermath, el seu disc d'abril del 66, ni tampoc al posterior Between the Barons, del gener del 67. En realitat, es va concebre directament com a un single independent, un llançament d'impacte ràpid que servís per mantenir el grup a les llistes en un moment de transició estilística. Només acabaria trobant casa temporalment en alguns recopilatoris de l'època, com el que hem mencionat abans, el Beat Hits High Tide and Green Grass, a la seva versió americana ampliada. I més endavant també en col·leccions com Flowers, de 1967. Això reforça la idea de que aquesta cançó, aquest Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, era una peça difícil d'encaixar dins de l'evolució dels LPs del grup, però alhora fonamental per entendre la seva trajectòria entre 1965 i 1967. L'atac vocal de Mick Jagger és gairebé expressionista, mentre en Keith Richards i en Brian Jones aixequen una mena de paret elèctrica amb les guitarres, on sobresurt un piano nerviós i uns vents que semblen voler esvarar la mescla. La sensació general és la d'un estudi convertit en un camp de proves, amb capes, amb distorsió, amb reverbs extremes i decisions de producció arriscades que potser recorden amb una certa pretensió d'apropar-se al Phil Spector. Com a gest estètic, el single mostra els Stones forçant els límits de la producció pop del moment, i no només musicalment. El vídeo promocional de la cançó, i sí, hi havia vídeo promocional de la cançó, malgrat ser 1966, bé, aquest vídeo promocional amb els components de la banda vestits de senyores juga deliberadament a confondre i provocar, entrant de ple en el joc d'ambigüitats que domina el pop del 1966. El single reforça la relació complexa i gairebé simbiòtica entre els Rolling Stones i els mitjans, amb controvèrsia enfocada en la imatge, en desafiaments constants. Avui és una baula essencial al pont entre l'intensitat elèctrica del 65 i l'aventura encara més psicodèlica i conceptual que esclatarà el 1967, però ja hi arribarem.

finals de 1966 i començaments de 1967, els Rolling Stones es troben en un moment tant d'efervescència creativa com d'inestabilitat personal i mediàtica. Ells acaben de sortir d'una gira anglesa sorprenentment variada, compartint cartell amb Ike, amb Tina Turner i amb uns Yardbirds que vivien un moment únic amb Jeff Beck i Jimmy Page coincidint temporalment amb el si de la banda. Tot plegat era un ambient musical intens, ple d'energia però també de competència, que accelerava encara més la necessitat dels Stones d'evolucionar. Paral·lelament, la banda començava a prendre classes d'interpretació. Un dels objectius de la seva direcció era preparar-los per protagonitzar una futura pel·lícula. L'escena pop britànica del moment ja no només feia música, experimentava també amb cinema, art i estètica. En aquest context, però, van aparèixer algunes imatges polèmiques, fotos de Brian Jones vestit amb uniformes nazis, fins i tot amb un braçalet d'esvàstica, una provocació que la premsa sensacionalista va voler explotar durament, alimentant la imatge d'un grup cada vegada més associat a l'excés i la controvèrsia. L'estudi, mentrestant, era un autèntic centre social, mentre enregistraven noves cançons constantment i passava gent. Gent com la Marianne Faithfull, com Rita Wallenberg, com el Príncep Stash, com el mafioset espanyol Tony Sánchez, com el fotògraf Michael Cooper, Robert Fraser i fins i tot els còmics Peter Cook i Dudley Moore. Aquelles sessions no només eren enregistraments, eren un ecosistema de creativitat, luxe i bohèmia. El mes de desembre del 66, els Rolling Stones viatgen als Estats Units i circula fins i tot el rumor de la mort de Mick Jagger, una mostra de com la premsa sensacionalista s'estava convertint en una presència inevitable i sovint destructiva. Això culminaria al gener del 67 amb la polèmica sobre la lletra del tema Let's Spend the Night Together, considerada massa explícita per molts mitjans, i justament amb aquella controvèrsia va fer que la cara B d'aquell single, Ruby Tuesday, agafés encara més protagonisme. Aleshores, al gener de 1967 arriba Between the Buttons, un altre disc completament signat per Jagger i Richards, que ja seria l'habitual, i compte, és l'últim disc produït per l'Andrew Luke Oldham. A la versió britànica d'aquest Between the Buttons, notablement no hi havia singles, és un fet únic a la seva discografia d'aquella època. En canvi, però, la versió americana substituïa dues cançons per Let's Spend the Night Together i Ruby Tuesday, reforçant la presència d'aquells temes al mercat mundial. I és precisament aquí on Ruby Tuesday brilla amb força. És una balada delicada, melòdica, impregnada de la sensibilitat instrumental de Brian Jones i de la fragilitat lírica que contrasta amb tot el caos que envoltava el grup. Una cançó que, amb el pas dels anys, ha esdevingut una de les més estimades del seu període psicodèlic a primerenc.

Ara entrem en un terreny fascinant del catàleg de Rolling Stones de principis de 1967 amb el tema Yesterday's Papers, la cançó que obre la versió britànica de Between the Barons, que us recordo, el disc de gener de 1967. I l'obra obre aquest disc amb tota una declaració d'intencions. Des del primer compàs veiem que ja no som davant del rock agressiu del 65 ni de l'energia salvatge del 64 o del 66. De fet, no en queda res. El que trobem aquí és pop de cambra amb aroma psicodèlic construït amb una delicadesa d'estudi que marca clarament el canvi d'època. El tema té una singularitat important. És la primera cançó dels Stones escrita en solitari per Mick Jagger, tot i que signen Jagger i Richards per no alimentar possibles especulacions. La lletra és d'una fredor calculada, gairebé clínica. La noia d'ahir és com el diari d'ahir, una cosa que es llença. Un exercici de metàfora punyent i alhora incòmoda que molts fans i crítics doncs van trobar fins i tot massa cínic. Fins i tot hi va haver polèmica perquè una part del públic i de la crítica no encaixava aquella mirada distant i una mica cruel. El mateix Mick, anys més tard, va rajar de la cançó, com sol fer amb molt bona part del material del període Between the Barons, que sempre va subestimar. Bé, coses de Mick Jagger, no el canviarem pas aquestes alçades. Musicalment, però, és una joia compacta aquest disc, aquest Between the Barons, en general, i la cançó Yesterday's Papers. El vibràfon que toca en Brian Jones ja porta un timbre brillant, gairebé hipnòtic, que combina amb un clavicèmbal que navega darrere la línia vocal. En Keith Richards aquí porta un paper més discret, situa la seva guitarra com una textura més que no pas com una protagonista, mentre que Charlie Watts doncs manté l'habitual pols contingut que li dona espai a l'arranjament. El resultat és una cançó curta, precisa i sorprenentment sofisticada per un grup que només un any abans semblava jugar un altre partit o un altre esport. Aquest estil més detallista encaixa perfectament amb el context. El disc, Between the Barons, ja us ho he dit, és l'últim LP produït per l'Andrew Luke Oldham, un àlbum que captura l'atracció dels Stones per l'arranjament pop fi i ornamentat, just abans d'endinsar-se en la psicodèlia més plena de 1967. I a diferència d'altres discos britànics de l'època, la versió del Regne Unit no incloïa cap single d'èxit. Era una obra més cohesionada, ja us ho he dit, i menys pensada per la ràdio i més per construir una atmosfera. Aquí la personalitat ve de les capes del ritme subtil i d'un lirisme agut propi d'un Mick Jagger que observa el món i les relacions amb un punt de cinisme que marcaria bona part de la seva escriptura futura. Who wants yesterday's papers?

Quan entrem en 1967, els Rolling Stones estan immersos en un dels períodes més convulsos però també més creatius de la seva història. I és just enmig d'aquest caos emocional, judicial també i personal que neix un tema com Dandelion, una de les peces més delicades que el grup ha publicat mai. Però abans d'arribar aquí hi ha molta teca que explicar. D'entrada, ens aturem al febrer de 1967. El cas Redlands esclata i posa el Mick i el Keith al centre d'un escàndol mediàtic. Però no m'hi estendré gaire, perquè ja n'hem parlat en les ocasions, recordareu aquella redada que va fan a la mansió d'en Keith Richards a Redlands, on enxampen en Mick i Keith amb amics i una mica de droga. I els fiquen al bell mig d'un tsunami judicial on volen fer-los protagonistes d'una sentència ridículament exemplaritzant. Si voleu recordar-ho, podeu recuperar els episodis de la sèrie de la psicodèlia britànica. El que importa aquí és entendre que aquella pressió judicial i mediàtica convergia amb tensions personals molt profundes, especialment totes les que envoltaven en Brian Jones, qui sorprenentment no estava a Redlands, no era a Redlands aquell vespre, però que no ho necessitava per ficar-se en embolics. A principis de 1967, el grup forma part de la coneguda Beautiful People, artistes, models, aristòcrates, bohemis, en fi. És en aquest clima que en Keith, una parella d'amics, en Brian i Anita, emprenen un viatge cap a Tanger, en cotxe, des de França, un trajecte que havia de ser gairebé una fugida, una aventura psicodèlica i que acaba convertint-se en un episodi definitori en la relació entre Brian, Anita i Keith. El viatge es complica ràpidament. En Brian pateix un atac d'asma i ha de ser ingressat a Tolosa de Llenguadoc, on acaba passant sol el seu 25è aniversari en un hospital. La seva parella i els seus amics el deixen sol i continuen cap a Espanya. Tot plegat força significatiu de que les coses no van gaire bé. Des de Marbella, l'Anita acaba anant a Tolosa, mentre que la resta del grup continua cap al sud. Total, Anita va a Tolosa, després tots dos, Brian i Anita Pallenberg, tornen a Londres, i mentrestant, Keith i Anita, que feia temps que arrossegaven una tensió emocional evident, doncs comencen a apropar-se. El grup torna a reactivar el viatge. Brian, Anita i Mick van cap a Tanger, quan en Brian es recupera, i a Tanger és on es troba també en Keith Richards i un parell d'amics més. Però en Brian Jones ja sospita que alguna cosa passa i la situació emocional s'enrareix. Entre d'altres idees de bomber, que diuen molt de l'estabilitat del guitarrista, en Brian organitza una orgia amb prostitutes i vol que l'Anita hi participi. Ella s'hi nega. En un moment de confusió, el dia següent, en Brian desapareix amb un taxi turístic i Keith aprofita l'ocasió per fugir amb Anita cap a Espanya, començant realment la seva relació. Bé, és un dels punts d'inflexió més durs a la història interna dels Rolling Stones. Que Brian Jones era un abusador i un desequilibrat, això és clar. Que el que era el seu amic i col·lega de banda se'n va amb la seva nòvia, això resulta un cop dur, quasi definitiu. A tot això, els diners que el nou home fort a l'organització empresarial dels Rolling Stones, l'Alan Klein, els havia promès, bé, aquests diners no arriben, i els Stones ja tenen la mosca rere l'orella. Malgrat les crisis internes, el grup continua treballant, fan gira europea entre el març i l'abril del 67, incloent concerts a Polònia, tota una fita al costat soviètic del taló d'acer. I els processos judicials que s'acumulen, bé, en Brian, que no era a Redlands, doncs és també detingut per possessió de haixix. El juny de 1967 surt el disc el Sgt. Pepper i tot canvia. En Brian, buscant aire, viatja cap al Festival de Monterrey als Estats Units. Si recordeu, tota una fita de la psicodèlia amb aquella banda de l'oceà. En Brian hi va amb la Nico, qui cantaria amb Velvet Underground, també alterna amb el Dennis Hopper, presenta en Jimi Hendrix a l'escenari
I bé, es converteix en una mena de celebritat de l'estiu de l'amor. És enmig d'aquest huracà, d'aquest remolí, que apareix la cançó Dandelion, com per fi es resol el calvari judicial sobre Mick i Keith per les detencions a Redlands, amb una campanya mediàtica denunciant el caràcter exemplaritzant que volia tenir tot plegat. Els Rolling Stones publiquen un nou single amb una cara A molt representativa, de títol We Love You, agraïment a tothom qui els va recolzar, i una cara B, Dandelion, que escoltarem, una peça lluminosa, quasi infantil, plena de color i harmonia. Era com una mena de pausa poètica en un any caòtic, un sospir d'innocència quan els Stones ho estaven perdent tot.

Els Rolling Stones fan servir la segona meitat de 1967 per preparar el que serà el seu nou LP. Al maig d'aquell any es publica el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dels Beatles i l'agost el debut de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Tot generant un caldo de cultiu que influenciarà el futur disc dels Stones. Estiu del 67, en Mick Jagger i la Marianne Faithfull viatgen amb els Beatles a Gales per conèixer el Maharishi Mahesh Yogi, un flipat de la meditació transcendental que es va fer molt famós a l'època per tenir seguidors com els Beatles. Bé, el retir espiritual on eren també doncs, això, els Beatles, els dura molt poc. La notícia de la mort sobtada d'en Brian Epstein, el mànager dels Beatles, interromp el viatge i deixa tot el cercle pop britànic en estat de xoc. Al setembre, els Stones, per la seva banda, trenquen definitivament amb el seu mànager clàssic, l'Andrew Luke Oldham. Ara només queda l'Alan Klein. I l'Andrew Luke Oldham ja no només deixa de ser mànager, tampoc ja no tornarà com a productor. A l'octubre, fins i tot circula un rumor delirant, una possible fusió entre els Beatles i els Stones. El clima és tan psicodèlic com caòtic. Entretant, doncs en Brian Jones, amb aquella detenció per possessió de haixís, és condemnat a 9 mesos de presó, per, doncs això, per possessió de drogues. A la vista judicial, en Brian mostra una actitud provocadora que no juga al seu favor. Tot i això, l'apel·lació i una campanya de premsa aconsegueixen reduir el càstig. No tot és bo. En Brian s'ha declarat culpable i això l'impedeix entrar als Estats Units, cosa que veurem que generarà atencions al grup. Artísticament, els Rolling Stones es troben sols, autoproduint un disc que acabarà sent Their Satanic Majestic's Request, un disc amb una portada èpica de Michael Cooper i publicat el desembre de 1967. En Brian Jones, ja desconnectat de tot, només trasteja alguns instruments i té poca influència al disc, cosa que es nota molt. I tot mentre circula un altre rumor boig d'aquests que són tan habituals als Rolling Stones. Un rumor que diu... Bé, en Otis Redding just ha mort amb el seu accident d'avió i en aquell moment surt aquell rumor que diu que Satisfaction era en realitat una cançó seva, una cançó de l'Otis Redding que va vendre en Mick Jagger per $10,000. Tot sembla ser degut a la seva versió que va fer del tema de Satisfaction, una versió que l'Otis se la va fer ben pròpia. Tornant al disc Their Satanic Majesty's Request, com a part del disc trobem She's a Rainbow, al seu costat més lluminós, d'un LP més fosc del que podria semblar. És un single, aquest She's a Rainbow, és un single més accessible, és el single més accessible del disc. És pop psicodèlic acolorit amb el piano barroc de Nicky Hopkins, un altre dels músics de sessió prestigiosos a l'època i que va col·laborar en diverses ocasions amb els Rolling Stones. També tenim amb aquesta cançó arranjaments de cordes d'un jove John Paul Jones que encara no ha entrat a Led Zeppelin, i ens trobem amb el melotron d'en Brian Jones, tot plegat pintant un retrat radiant. She's a Rainbow és una cançó publicada el 23 de desembre de 1967 i entra al top 25 americà i es converteix en la porta d'entrada amable a la psicodèlia Stones.

En alguna publicació, un cop vaig escriure que el millor del disc Their Satanic Majesty's Request és la portada. Potser és un comentari una mica cruel i segurament un tema com el que encara sentim de fons podria justificar un disc que en general i amb alguna excepció em resulta una empanada psicodèlica mal desenvolupada. Que per cert, això del títol de Their Satanic Majesty's Request és un acudit. Durant dècades, els passaports del Regne Unit incloïen la fórmula Her Britannic Majesty's Secretary of State Requests and Requires. Bé, aquesta frase obre la pàgina principal del passaport britànic i és la petició formal del govern britànic perquè el portador rebi protecció i assistència quan viatja a l'estranger. I els Stones en fan una broma irreverent i canvien això de Her Britannic Majesty's per Their Satanic Majesty's. Les sessions de gravació del disc són llargues i desorganitzades, hores i hores d'experiments amb melotron, amb loops de cinta, amb orquestracions improvisades i instruments exòtics que en Brian no només remena i trasteja. Sense productor, els Stones passen nits senceres provocant sons granulars, provant textures, provant capes de so. Hi ha qui vol veure amb aquest disc una mena de revers tenebrós del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jo crec que això és ser massa generós amb el Their Satanic Majesty's Request. Sigui com sigui, el disc encara té una altra bona cançó, la cara B, precisament la cara B del single She's a Rainbow, que bé, també doncs, apuja el nivell. Parlo del tema 2000 Light Years From Home.

amb el final de l'any 1967, pràcticament podem donar per acabada l'aventura pop d'uns Rolling Stones que no triguen en renegar del disc que acaben de publicar, segurament el seu pitjor disc fins al moment. Però com porto dient des del principi, les etapes no són fixes i marcades i homogènies, i no és un tema monolític. I encara en 1968 en trobem alguna reminiscència de K-pop al que hem dedicat al vespre d'avui. Encara que es va publicar com a cara B de la cèlebre Jumping Jack Flash, era maig de 1968, la cançó Child of the Moon és estèticament l'últim capítol de la psicodèlia estoniana que es va allargar fins a 1967. Si percep el so d'estudi dance, les veus processionals quasi i el melotron creant boires harmòniques, la cançó conviu amb el naixement del so cru de l'LP Vegas Banquet, però mira enrere i tanca l'etapa psicodèlica doncs amb una elegància crepuscular. Tot i ser una cara bé, aquest tema, aquest Child of the Moon, ha esdevingut un títol de culte. La melodia s'explica com una espiral i la secció rítmica sosté una mena de flux oníric que diferencia la cançó del rock més terrenal que vindrà. Fins i tot quan preparen el gir de 1968, els Stones deixen un testament de textures i atmosferes sorgides de 1967. Podem comentar el paper del productor Jimmy Miller a partir de 1968 i com la banda, a partir d'aquí, posarà l'accent en la cruesa rítmica i el blues elèctric, però això ja arribarà. Ara de moment ens quedem i tanquem amb Child of the Moon. Child.

0: I com us deia, l'aventura del pop i la psicodèlia dels Rolling Stones acaba pràcticament en arrencar la pàgina del 31 de desembre al calendari de 1967. El 1968 portaria un altre gir estilístic, segurament el més celebrat a la història del grup, però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, ara arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions, aquí us parla Carlos Molina i del Sergio Guardeño, toquen botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'origen de la violència a Gaza és la ideologia racista de l'eliminació del nadiu, Ilan Pappé.

Molt bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'Edat del Pavo. Jo sóc la Cis Romero i això és el 96.3 FM. Senyores i senyors, bona tarda, noies. Tornem amb la nit de la música, la secció en la protagonista cada tarda és un tema diferent. Ni fricades, ni flipades, només música.

0: Nahuel, em sembla que la partida no ha anat gaire bé, eh?
1: Està qui mata, Sier!
2: Està qui
0: tens el tauler girat, Nahuel. Tu eres les blanques, 0-1. És igual, perquè avui estem en una banda escacada. No tenien res a veure amb els escacs, excepte que ho eren tot, blanc o negre.
2: Què vols dir, m'he perdut? Que eren racistes?
0: A veure, americans són i eren. Però que això s'aplica Lynyrd Skynyrd és una banda pacífica. La banda del Sweet Home Alabama es caracteritza per treure cançons que són un hit total o un fracàs rotund.
2: Jo crec que el nom... és un mal començament, sincerament.
0: Quin? Pronounce Lynyrd Skynyrd és el nom del seu primer disc. Sentim Simple Man.

deia, tenen un parell de cançons increïbles com Free Bird o Sweet Home Alabama que els han permès entrar al Hall of Fame del rock o a llistes tan prestigioses com el Top 100 de Rolling Stone. 1, 2, 3...

0: aviam, jo no havia sentit cap altra cançó d'aquest grup. O sigui, només havia sentit aquesta, la de Sweet Home Alabama. Després no vaig tornar a sentir res més.
1: Normal, i mira com estan, forrats.
2: Ja veus, Joana, no sabran què fer amb els diners i tenen una vida genial per fer un parell de cançons guapes.
1: A veure, vida genial, la meitat va quedar traumatitzada per fer un famós accident d'avió que es va emportar la vida del cantant líder Ronnie Van Zandt. A partir d'aquell moment, alguns membres com Allen Collins i Gary Rossington han seguit camins independents. Escoltem el projecte de Rossington Collins Band.

I ara sí, hauríem d'anar tancant amb les nostres seccions, mentre sentim Free Bird, candidata a cançó més patriòtica després de Born in the USA o les cançons dels Beastie Boys.

0: tant.
1: Però millor jo crec que passem a les seccions.
2: Va sortir Gazzara i ara en vols més. Se't veu a la cara, sé que en vols més. Tinc la casa clara, no saps cap per res.
3: Sé que estic que això, brama.
2: Fa marxar a les 7.
4: Benvinguts i benvingudes a la secció Trini la teva història.
5: I aviam, Genís, de què ens parlaràs avui?
4: Doncs avui us parlaré d'un dia a Irlanda amb la Txelo. Dit això, comencem. Ens situem un dilluns al matí. La Txelo, el JL i la Pietat s'aixequen per esmorzar i se'n van directes a l'escola, on havien quedat amb els seus alumnes per marxar cap a Dublín a les 8:30. Un cop ja eren les 8:30, feu el recompte de les persones i us adoneu que falten 3 persones. Us adoneu que les persones que falten són de la casa del Pablo. Vosaltres havíeu de marxar ja, perquè si no perdríeu el tren a Dublín. Què fas? A, marxeu ja, bé, us espereu uns minuts a que arribin.
6: Marxa ja.
5: Seria dolenta i marxaria, però
1: no,
5: m'esperaria. Anem
1: a esperar una mica.
5: Va. Ens esperem.
4: Finalment, decidiu esperar uns minuts, i miraculosament el Pablo amb els seus amics arriben, i teniu temps d'arribar al tren. La Txelo, encara que al final haguessin pogut arribar al tren, els hi reganya i els avisa que tindran un càstig que els afectaria l'excursió de Dublín. Un cop arribeu allà, ells et pregunten que quin serà el càstig. Què fas? A, els castigues sense 15 minuts de temps lliure. B, ignores el càstig perquè finalment tot ha sortit bé.
6: Els castigues?
5: Sí.
1: Sí, sí.
6: Però no 15 minuts, una hora.
5: Ja. Sense temps lliure directament. A copiar.
4: Finalment, la Txelo, quan arribeu a Dublín, els diu que estaran castigats sense 15 minuts lliures dels 45 que tenen. Un cop van començar a fer turisme per Dublín, el grup del Pablo estava enfadat perquè no entenien la decisió de la Txelo. Però al mateix temps estaven planejant escapar-se sense que els professors se n'adonessin. Quan portava més de la meitat de la visita, el grup del Pablo va anar al lavabo i va aprofitar per escapar-se. Després d'un temps, la Txelo va fer recompte per veure si estaven tots, i aleshores la Txelo es va adonar que el grup del Pablo s'havia escapat. Què fas? Els vas a buscar? Bé, envies el JL i a la Pietat a buscar-les.
1: El JL i a la Pietat,
5: sí.
4: La Pietat i el JL es comencen a buscar i després una estona es troben menjant un Burger King. Però decideixen fer com si no els han vist, perquè segons ells no estan fent res. Un cop tornen amb el grup, li diuen a la Txelo que no els han trobat. Aleshores, la Txelo es va obligar a anar-los a buscar.
1: Joder.
4: Un cop la Txelo se'n va a buscar-los, està una hora sense trobar-los, fins que en entra a un centre comercial els hi veu comprant roba. Aleshores els agafa i es comença a reganyar. Mentre que la Txelo s'està reganyant, ells no prenen atenció i s'ho prenen com a broma, fent perdre la paciència de la Txelo. Això provoca que ella els castigui sense intercanvi i compra un vol per 3 persones aquella mateixa nit perquè tornin a Catalunya.
5: A veure, una història una mica dràstica, no?
1: Sí. D'acord,
5: però guai, guai.
1: Però ha estat bé.
5: Pa casa.
4: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retorna la setmana que ve. Adeu.

0: Bueno, molt bones a tots i a totes aquí, els vostres referents preferits, els germans Bum Bum. Cap aquí, què? Bum Bum?
1: Bum Bum.
0: Uau. Benvinguts a una nova entrega de Recordem Història.
2: Avui venim forts, perquè la setmana que ve tenim mini-olimpiades a l'escola, que fa super il·lusió, tio.
3: Super, eh? Pablo, la
0: Pablo, què t'ha passat a la veu?
4: Se t'ha menjat un os.
2: Se m'ha menjat un os.
5: Soc el Pedro Pablo.
2: I hem de posar-nos en el mood correcte. Avui parlarem dels Jocs Olímpics.
0: Uah!
2: I apareix a llegir, tio.
0: Exacte. I per començar, una mica de cultura general. Que no fa mal, no?
2: A mi sí.
0: No, no, això és la diabetes. Bueno.
2: Bueno, dos que sóc.
0: Bueno, ho tenia controlat. Mentira. Bueno, els jocs moderns els va inventar un senyor francès que es deia
3: Pierre.
0: Pere de Courbetin. Pere, ara és... No, Pierre.
3: No, posa Pierre.
0: D'acord, no, és Pierre de Courbetin. A finals del segle XIX, Pablo...
2: X palito X. Doncs mireu, els primers de l'era moderna es van fer a Atenes, Grècia, l'abril de 1896. L'escenari, l'estadi Panathinaikó.
0: Pablo...
2: Repeteix amb mi. Panathinaikó.
0: Panathinaikó.
6: De la Pau... Amistat, no?
0: Pablo, tu saps molt d'això, de l'antiga Grècia, i no?
2: Molt.
0: Uau. Però atenció a la dada, que aquí flipareu. Hi van participar 14 països i 241 atletes, i tots, absolutament tots, eren nois. Ni una sola noia.
2: És que el Tito Pierre, el francès, era una mica de l'antiga escola, per dir-ho suau. Per no dir que era un masclita de collons. Deia que els jocs eren una exaltació de la virilitat masculina. Segons ells, les dones només havien de servir per posar les corones de flors i aplaudir.
0: Uau. Això és irònic. Sí, clar, Pierre. Segur que sí. Sort que la cosa ha canviat,
2: bueno,
0: perquè si no... Bueno, no passa res. A les mini-olimpiades de l'escola només correríem nosaltres dos i s'avorriríem tothom.
2: Sí.
0: No, tu, Pablo, tu correries?
2: Darrere un croissant. Sí. Seguim amb el top de les olimpiades més mítiques de la història. Apunteu. Barcelona 92, els millors de la història.
6: Sí, sí.
2: Què hem de dir nosaltres, clar? No, i no ho diem nosaltres, ho diu tothom. Van canviar la ciutat de dalt a baix.
6: El Covid.
2: Berlín 1936. Superpolèmics, perquè ho va fer a l'Alemanya nazi.
0: Heil.
2: Roma, 1960. Els primers que es van veure per la tele, de veritat, i abans que es veien de mentir, amb anuncis i tot el xou. I Tokio, 1964, on els japonesos van ensenyar al món que el futur i la tecnologia eren cosa seva.
0: Ni hao.
2: Ni hao xinès.
0: Tio, xino, xinès, japonès, lo mateix.
3: Era?
2: Hi ha un senyor a la porta ja amb els ulls rasgats, que amb una katana, eh?
0: Això és del gat que s'ha menjat.
2: Va, tira.
0: Bueno, i si parlem de llegendes, hem de parlar de Michael Phelps, que a Rio 2016, ho he dit bé, però m'ha dado un curtocircuit, com el Pablo, va demostrar que té més de peix que de persona, guanyant l'or en estil papallona.
2: I el meu ídol, Usain Bolt.
3: Aquest era el que volia dir.
2: El Rayo McQueen en persona, el típic que mentre els altres pateixen es fa la foto abans d'arribar a la meta. Ja us dic ara, l'any 2028 em veureu a les Olimpiades. Prepareu-vos. Llançament de punts de català.
3: De català.
0: Sí, segur.
3: De budells.
6: No, breakdancing. Igual tothom.
0: I jo, per sabors, ja seré més blanc que en Casper. De tan tancar-me a l'estudi de ràdio. Vaja, tio.
2: Si hagués bé, tio.
0: Vaja. Fa molta calor aquí, Pablo.
3: Sempre
0: fes alguna cosa.
2: M'estic fonent. Soc congelat d'ensucrat. Usain Bolt té 11 medalles d'or mundials i un palmarès que fa por. Brrr, el millor de la història.
0: Bueno, doncs, ui, perquè diuen que Noah Lyons vol carregar-se el joiat de Bolt. Té bronze olímpic i 6 títols mundials. L'home va fort, eh?
2: Sí, medalla, sí, però si jo tingués els diners d'aquests cracs, me'ls gastaria tots al casino.
0: Uau.
2: Broma, poma. Mare, no el renyis.
0: Sí, clar, broma, mare.
2: Mare.
0: Quina edat té, Pablo?
2: En Pablo?
0: Tu, quina edat?
2: Se l'ha menjat un os.
0: Bueno, bueno. Bé, família, ho deixem aquí. Tornem... Família. Família. Som una família, tercera família, no?
2: Home, que ha parlat de la mare i que...

0: jo sé que anar, pel viatge de fi d'aquest d'intercanvi, molta gent no anava al lavabo en tota la setmana.
1: No. No, t'ha partit, t'ha partit.
0: Espero que no sigui el cas.
1: Tenim com a substituta a l'Ari. Hola, Ari.
2: Hola.
1: Doncs, aquesta setmana portem el debat que us rebenta el cap cada vegada que tornem de vacances. Què és millor, el poble
2: o la ciutat?
1: Comencem en 3, 2, 1.
2: A veure, Mary, siguem seriosos. La ciutat té un avantatge claríssim. Feina i futur. A la ciutat no estàs limitat a 4 carrers. Tens totes les universitats i les millors oportunitats a un cop de metro. El poble és molt bonic per anar a menjar calçots, però per viure-hi t'hi surten fongs.
1: Escolta, i la salut què? La contaminació de la ciutat us té el cervell triturat. Aire podrit, soroll de trànsit a les 3 de la matinada, fàbriques, milions de persones empenyent... És horrible! Al camp respires de veritat i sense els ocells, no el clàxon d'un bus emprenyat.
2: Molt d'aire pur, sí, però quan et talles un dit o tens una urgència, què fas? Al poble és un miracle trobar una farmàcia oberta o un metge que no estigui a 50 quilòmetres. A la ciutat ho tens tota la cantonada, hospitals, escoles, de tot.
1: Sí, tot a preu d'or. Al camp pots viure en una casa com cal, sense haver de vendre un rinyó per pagar el lloguer. A la ciutat vius en un zulo de 20 metres quadrats. I a final de mes estàs menjant arròs bullit perquè no t'arriben els diners. Estalvi, Ari, estalvi.
2: Però és que al poble t'avorreixes com un ostre. Què fas un dissabte a la tarda? Anar a veure com creixen les patates? A la ciutat tens cinemes, centres comercials, boleres, concerts... Hi ha vida! Al poble estàs aïllat del món. Sembla que visquis a la comarca dels Hobbits.
1: Aïllat, diu. Es diu connexió amb la natura. Què prefereixes? Anar a un centre comercial ple de llums que et deixen sec o banyar-te en un riu d'aigua neta? Els nostres avantpassats no van evolucionar per estar tancats 8 hores en un edifici gris, Ari. Allò d'allà fora és viure de veritat?
2: Val, ja ens ha sentit. No ens posarem d'acord ni a cops de puny. Ara us toca a vosaltres. Qui té raó?
1: Sí, voteu ja pel xat, que ens estem escalfant de veritat.
0: Pel xat?
1: No sé què és això.
0: Pel xat del ChatGPT, que ha fet el...
3: Sí. Sí. Bueno...
1: Poble.
0: Jo només volia preguntar, aquest debat ja l'hem fet.
1: Ah, sí? Quan?
0: Sí, ja l'hem fet.
4: No, ha de ser les vacances. On fer les vacances, no, platja o muntanya.
5: Sí, vam fer això.
1: Ja que, per això, però no vam fer al camp o a la ciutat.
0: No, vale.
3: Jo dic ciutat.
5: Jo també dic ciutat. Ah, sí que hem fet aquest debat perquè la Laia s'ha posat molt passada a dir poble.
3: Ah, sí, perquè deia que hacían fiestas en su pueblo y...
5: Sí, sí.
1: ¿Cuán?
0: Pues ya está, es que...
1: Yo tengo...
3: Bueno, es igual,
1: Alzheimer, no, tío. No.
3: Bueno, Sir, ¿tú qué votas?
0: A veure... És que com que la de Laia es va posar tan passada la darrera vegada amb la... Va, jo voto a la ciutat, jo què sé.
3: Vale, però estem empatats.
5: Ha guanyat la ciutat.
1: Ha guanyat sí. La ciutat.
3: Ah, sí?
5: No sou tres,
1: no.
5: Sí,
1: no. Que voteu, però... Sou tres, només?
5: Sou tres.
1: Sou tres? Ah, llavors ha guanyat la ciutat.
5: Ah, sí. Ha guanyat de vamos.
2: Doncs, és que és de sentit comú. Si et dona un llull a les 3 de la matinada, el poble només et pot ajudar un senglar. Ciutat 1, poble 0.
1: Val, no me restriguis més, que m'està agafant mal de cap amb tant fum de cotxe. Doncs, fins aquí el Qui té raó d'avui.
2: Ens veiem la setmana que ve amb un nou debat per perdre l'amistat.
1: Ah!

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la data del Pavo, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Raihana. Avui us porteu un nou idioma super ultra mega hiperinteressant, com cada setmana. Però avui la culpa de l'idioma escollit és de la Valentina, una companya de la meva classe.
0: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no ens mireu a nosaltres, aneu a buscar-la a ella al pati.
1: I si algú de vosaltres vol escollir l'idioma de la setmana que ve, només ens heu d'avisar. Però ara sí, som-hi!
0: La frase que us portem avui per escalfar motors és aquesta. Escolteu bé.
2: Lubię jeść lody.
3: Mare meva.
0: Què, com us ha semblat? Alguna idea de què significa?
2: Lubię jeść lody.
3: Hòstia.
4: Irlanda, que guai.
5: És que el gest que em sona com un es. És un nexe, alguna manera de connexió entre paraules.
3: Irlanda és genial. Que sí. Jo diré...

0: viatge és genial, va.
1: Sí, algo així.
2: Doncs encara que Sonia conjur de Harry Potter, significa m'agrada el gelat.
0: Hòstia. No hem assaltat, eh?
3: No.
2: Ara que ja sabeu el significat, quines apostes teniu? De quin idioma estem parlant?
4: No, jo ja ho he vist, ho sento.
0: Ja ho has vist, Asier?
4: Sí, és que pensava que no sortiria. Si
0: ho posa el guió, jo no ho he vist.
4: Posen aquestes ratlles, però a la part de darrere ho he vist.
3: Ah, perdó. Ostres. Jo no ho he vist. Tu ho has vist?
0: Jo tampoc ho he vist.
4: Us donaré una pista. Va, va, a veure si l'acerteu. Okay. Robert Lewandowski.
0: Ah, joder. Polar.
4: Per a veure, Lights, és les presentadores.
0: Bueno, ja, ja ho sabem. Polac.
5: Polonès.
0: Això, polonès.
4: Sí, sí, és que...
6: Polac. Que més difícil.
2: Doncs sí.
3: Tampoc sabia d'on era, el Robert.
0: Ja, jo tampoc estava pensant.
2: Doncs l'idioma sí, és el polonès. La veritat és que no fa falta dir on es parla. Perquè és obvi, es parla a Polònia. I actualment el parlen entre 45 i 50 milions de persones. Déu-n'hi-do. Atenció a la dada friquis de friquis lingüístics. Utilitza l'alfabet llatí, com el nostre, però té 32 lletres, o sigui, 5 més que el català.
0: Toma,
2: i el millor de tot és que, a banda de tenir paraules llarguíssimes, els encanta posar 1.000 consonants juntes. Per exemple, la paraula escarabat.
7: Què es dius? Mira, che, i jo això no ho llegeixo, que se m'entortolliga la llengua. Sisplau, tècnics, poseu la veu de Google abans de que ens moli els queixals.
0: Gràcies.
4: Ah, bueno, és curt.
3: Crescàs, crescàs.
4: És com pronuncieu Wojciechowski. Oh. El de RAC1 fa molt bé, però crec que és l'únic de Catalunya que sap fer. Eh? Com ho fa?
3: Crescàs.
4: Crescàs.
5: Crescàs. És 50.000 consonants.
2: Sembla fàcil, oi? Doncs, de les 9 lletres que té aquesta paraula, 8 són consonants i només una vocal. Estan bojos, aquests polonesos.
7: Sí, sí, però massa banda és una llengua que prové de la família indoeuropea, de la banda, de la branca eslava. Esclava.
5: Bueno, està emparentant la paraula.
7: Branca eslava, com el rus o el croat.
2: I la veritat és que és un miracle que encara es parli. Al segle XVIII, el seu país va ser dividit entre Rússia, Prússia i Àustria i va deixar d'existir durant més de 100 anys.
7: El problema era que a les escoles de Rússia i Prússia estava prohibit parlar-ho, però ells no es van deixar silenciar i el van començar a parlar en secret a casa seva. Resistència total.
2: Va sobreviure clandestinament fins que el 1918 el país va recuperar la independència. Final feliç.
7: Doncs fins aquí la secció. Recorda que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
2: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
7: Dovizenia! Dovizenia!

0: Bueno, no ens anem encara, eh? No us preocupeu.
1: Hola, som la Sara i l'Helena i avui us portem un nou joc.
2: Helena, no te'n recordes o què? Hem canviat la secció.
1: És veritat.
0: Sí, home.
1: És veritat.
3: No.
1: Sí. Nois, hem de dir-vos que ens hem quedat sense jocs i sense imaginació. Sí.
4: Ah, vale. Bueno. Quina és aquesta secció nova? Es pot saber.
0: Aviam, aviam.
1: Serà perquè jo no me'n recordo, eh?
2: En sèrio?
1: Sí, sí.
2: Em vas donar tu la idea, però bueno.
1: Doncs ni idea.
2: La nova secció és de Unpopular Opinions.
4: Toma ja. Bueno, està bé.
1: Deixeu-vos de ser remeca, nois. La Unpopular Opinion d'aquesta setmana és: les xarxes socials han fet que les amistats siguin més falses.
0: Sí, sí. Jo crec que sí.
4: I per què és Unpopular Opinion?
0: Sí, sí.
4: No és Unpopular, no? És po... O sigui, és una cosa
1: perquè...
4: que diu tothom, no?
1: La majoria de les joves ho neguen. Per tant,
2: exacte,
1: seria Unpopular.
0: Bueno, yo soy joven y no lo niego.
4: Yo también soy joven, bueno.
0: Sí.
4: Estoy un poco abuela, pero...
0: ¡La rodilla!
4: Sí, sí.
0: No, jo crec que sí que ens han fet més falsos, perquè al final hi ha molta gent que ja no li importa el que fa, que només li importa el que penja o el que... Saps?
1: Sí.
2: Sí.
1: A més, és molt més fàcil posar-te un nom fals, una direcció falsa, una edat falsa i dir el que vulguis.
0: I que tot està lligat a les xarxes socials.
1: Sí. Sí.
0: Al final, les amistats o estan lligades a això o...
1: Es limiten a això. És cert.
0: Quines més un poble d'opinions hi ha?
4: És que...
1: Doncs... vosaltres? Quines creieu que per vosaltres són 100% cert, però no... No, la gent no és popular, aquesta opinió.
0: A què? Que estudiant arts hi ha futur.
1: Estudiant què?
0: Arts hi ha futur. O sigui, jo crec que està infravalorat, perquè
1: molta gent
0: pensa que estudiant sí, alguna cosa artística, o sigui, del que sigui, eh? O sigui, englobo tot, no saps? O sigui, pensen que no hi ha futur.
1: Sí, saps? Que si vas al batxillerat artístic no tindràs futur,
0: sí,
1: o serà més complicat. Sí, sí, sí. Aleix, què vols?
5: Que estudiar una llengua morta és perdre el temps. Tipo, estudiar llatí o declinacions del llatí és...
3: Una pregunta. Voldria dir que de dintre de totes les llengües mortes, el llatí és la menys morta. Per tant,
1: sí,
3: llatí és un mal exemple.
5: Ja no
3: es... Digues grec, o que és de la segona més parlada, però digues una llengua que estigui ben morta. Perquè el
1: Esperanto.
3: Llatí està... És que l'esperanto és una... Ahora,
1: perdoneu-me,
3: però jo sóc aficionat a l'esperanto. L'esperanto és una llengua viva.
4: Ah, vale.
3: Però buscaré ara, per exemple, llengües mortes que no siguin el llatí. I veureu...
0: Vale, sí, tampoc el que fiquis així.
3: No, però...
1: La gent parla un idioma no està mort. No, és clar. Una persona... Segueix viu?
3: No, em refereixo que...
2: Sí, que sí.
3: Llatí, grec clàssic, però, per exemple... egipci antic és un idioma. Si estudies egipci antic,
4: sí,
3: això seria. Però, per exemple, el llatí el parla moltíssima gent.
1: Doncs
3: ja
1: jo...
3: Hi ha gent que el parla,
1: no,
3: de fet.
1: Va, sí, ja, no. Però... Jo m'agradaria molt, però sóc una negada per les llengües. De veritat, no puc.
3: O sànscrit. El sànscrit també es parla i...
0: Sembla una tipografia del sànscrit.
1: Doncs... Sí, hi ha moltes que són poc conegudes. O sigui, que aquesta secció us agrada o provem una altra cosa?
0: Sí.
4: Bueno,
0: però heu de portar coses,
4: sí,
0: que tinguin,
4: sí,
0: tema.
4: Que
0: hi hagi xitxa.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí,
0: si no ens quedarem així en blanc i llavors no sabrem què dir.
1: És que aquesta secció no sabíem què fer perquè era molt... Què fem com a primer programa? I l'hem,
2: sí,
1: hem posat una...
4: Bueno,
1: poc
4: noies,
1: coneguda.
4: Crec que és temps de que aneu dient a dir.
1: Sí,
2: sí.
0: Bueno...
1: Doncs hem acabat amb la de Unpopular Opinions.
0: Bueno, doncs a nosaltres ens queda dir-vos que ara sí, us deixem amb les notícies.
6: Festa Major 2026.
7: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
6: Festa Major 2026.
8: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
9: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
8: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
10: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Bona tarda, ja tornem a ser aquí amb l'edat del pavo.
1: Doncs sí, Asier. A veure, Joana, què ens portes avui?
2: Prepareu-vos perquè se m'ha il·luminat la bombeta durant aquests dies. Bueno, recordeu que fa dues setmanes vam parlar de les tendències de les xarxes, oi?
1: Sí, avui ens portes més?
2: Doncs no, avui us presento unes noves xarxes socials, que són una mica més estranyes. Però per passar-ho millor, jo us diré el nom i vosaltres haureu d'endevinar per a què serveix l'aplicació. Això, exacte, no mireu.
1: Ah, vale.
2: He ficat una cançó una mica ridícula per commemorar. Si la voleu escoltar, és un tio tocant la flauta al Titanic.
1: Ah.
2: Vale, preciós.
0: Ai, vale. Ridícula.
2: Vale, la primera es diu Hatebook. Què creieu?
0: És un Facebook on només es critica.
2: Bueno, doncs i tal com sona, és una xarxa social dissenyada específicament per compartir odi cap a altres persones o coses. Es descriu com un espai per a negativitat, la crítica i l'odi. Bàsicament, el punt de trobada oficial de tots els trolls d'internet.
1: Que tòxic, no?
2: Sí, molt.
3: Jo estaria ahí.
2: Bé, la següent s'anomena Catmoji.
1: Catmoji.
4: Emojis de gatos.
0: Sí, exacte, són els emojis, però només dels gats.
2: Doncs no. Serveix per compartir fotos i contingut de gats. És la forma que el teu gat tingui el seu propi espai d'internet. Li diuen el Facebook dels gats.
1: Oh, que mono.
0: De fet, al Facebook ja hi ha comptes de gats, eh?
1: Sí, és cert.
2: Bé, doncs aquesta és una només per gats, vale? Aquí humans no entren. Bueno, només gestiona la compta i ja està. La penúltima s'anomena Invisible Boyfriend or Invisible Girlfriend.
0: Una intel·ligència artificial que fa de... Sí.
2: Doncs amb aquesta aplicació pots dissenyar la teva parella ideal i simular una relació. L'app et proporciona més de 100 missatges de text, missatges de veu, notes i fins i tot regals per crear una història creïble davant dels teus pares o amics. Trist o patètic? Vosaltres què diríeu?
1: Trist i patètic i horrible.
0: I malalt i Epstein.
2: Vas una mica, sí. Bueno, i l'última de totes s'anomena My Free Implant.
3: Un implante de pecho gratis.
0: La possibilitat de fer-te un cyborg tan tecnològic... No, espera, no ha acabat. Pots afegir-te el que vulguis al teu cos i tenir una personalitat virtual on siguis com vulguis, però és virtual.
2: Bueno, l'objectiu de l'aplicació és buscar finançament per a operacions estètiques. Bàsicament, poses el teu perfil i busques donants perquè et paguin, normalment per augments de pit.
1: Hòstia.
0: Sí, segur que et paguen molt, segur. I la veritat és que és totalment sense sentit.
1: Oh, sí, sí.
0: Si vols, tu pagues.
2: Bueno, què són semblat aquestes aplicacions? Havíeu escoltat parlar?
1: Lo pitjor d'internet. O sigui, no m'havia topat mai amb aquestes coses?
2: No, jo tampoc, eh? Fins que ho vaig buscar vaig dir, què és això?
0: Vinga, crec que ja va ser hora de deixar de parlar de xarxes socials per a gats i passar a les següents seccions. You're

0: Hola, nois. Avui us parlarem de crim. No us parlarem de crims, sinó del nostre intercanvi a Irlanda.
1: I durant la setmana hem gravat alguns moments que ara comentarem.
0: Nois, pensàvem que el de la Júlia era el més fort que ens passaria avui, però resulta que no, Álvaro. Què ha passat?
2: Doncs que quasi perdem el vol perquè en el... No sé com se llama la cosa esta.
0: Perquè la que ens passava els passaports pues, era molt simpàtica.
3: Sí, era molt simpàtica.
0: I ens ha vist cara de carteristes i ens estava preguntant com vivíem, d'on érem...
2: Bueno, que ha tardat mig segle en passar-nos als 40 i hem anat d'anar corrents, que hem arribat a la porta d'embarc i ens ha dit la senyora, si no esteu als 40 no podeu entrar. Llavors ens hem estat esperant als 40, quan han vingut, hem baixat unes escales que ens han portat a un autobús que han tardat mig segle més en entrar a l'autobús i hem anat corrents a l'avió.
0: Sí, sí, o sigui, l'últim avís, estàvem cridant i estàvem nosaltres corrents per entrar a l'avió perquè és que no en trobem.
3: Jo sempre he volgut anar a l'avió en bus. Està guapíssim, allò.
4: Ara, però, hòstia, quin mal rotllo, no? A mi estaria supernerviosa.
5: Jo també, em donaria una ansietat.
4: Que no, que m'he quedat...
3: Què s'anirà a l'avió sense 40 persones?
0: No, però que estàvem tots, tipus, on entrem cap a... on s'entra cap a l'avió, però no als túnels aquests que tu entres, sinó que vam haver d'anar en autobús perquè això ja ho havien tret. I estàvem nosaltres com... donant-li a la noia perquè ens passés els codis i poder entrar, i deia, no, si no esteu tots no podeu. Ostres. I vam haver d'esperar que el JL vingués corrents amb tots els que faltaven.
4: Mare meva. Que estrès.
5: Pobre Txelo, José Luis i Pietat, eh?
4: Ahí los padres.
3: I l'avió dient, bueno, avui tenim menys peix.
0: Júlia, digue'ns a tots què has perdut.
6: Doncs quasi perdo el paper dels Mossos, el DNI i el passaport perquè me l'he deixat a un mostrador.
0: I segur que la maleta no, perquè li ha dit al seu pare que si no també se la deixa a casa. O sigui, és que...
5: Quasi la foto oberta.
0: Exactament.
4: Aviam si un dia et deixarà el cap.
5: És que, quina màquina, tio. Sí.
4: Lo dejo por aquí.
0: I el més fort és que també el dia que ens anàvem ja estàvem a l'avió, tots baixant, no sé què, i em diu, la rinyonera, va haver de tornar a entrar a l'avió, agafar-la, i quan va tornar va dir, el osito de peluche, i va tornar a entrar.
5: Ai, no, no, no.
4: Vaig perdre la rinyonera en la documentació a l'avió.
3: Estava el passaport, el DNI, mira, el paper del que, món.
4: Però no, vaig tenir sort perquè estava el JL amb l'Elias dintre de l'avió perquè l'Elias havia perdut el mòbil i llavors el tenia a la motxilla.
5: Ah. Conec gent despistada, però la Júlia més, eh?
4: Vinga, següent àudio.
0: Milena, com creus que serà la nostra família a Irlanda?
7: Doncs jo crec que serà una família molt amigable, molt acollidora, molt bonica.
0: Vale, després d'un dia que ja hem dormit amb ells i hem jugat i tot, explica'm una mica com és la nostra família.
7: Doncs la nostra família està formada per el pare i la mare i dos nenes petites que es diuen Hannah i Lily, que són molt mones, són molt, molt juganeres, són molt, molt parladores.
4: És veritat que a Irlanda són molt acollidors.
5: Sí,
0: sí. Sí.
5: Les famílies van ser millor.
0: Es nota el canvi entre Londres i Irlanda.
5: Sí, sí.
8: No, però a mi em va ser millor la de Londres que la d'Irlanda.
5: Ah, no.
4: Crec que no se't escolta, si parles a l'aire.
8: Que jo, la meva família de Londres va ser molt millor que la d'Irlanda. La d'Irlanda em posaven al plat de menjar i ala, a dormir. La de Londres si vaig veure inclús al final de Outer Banks amb ella.
5: Wow.
8: Parlant. I dient, el JJ, i està, i no sé què.
4: Bé, no vas a spoiler.
3: Joder, ja ets spoiler.
4: Bueno, segon àudio.
0: Bon dia, nois. Estem a l'aeroport de Barcelona esperant per entrar a l'avió i a què no endevineu què ha passat?
2: Doncs, com sempre, la Júlia quasi perd alguna cosa.
0: I a què no endevineu què ha perdut? A veure, intenteu-ho.
2: Vale, avui hem tingut la primera classe de l'estada. Vale, avui hem tingut la primera classe de l'estada i la Júlia, la Ruth i jo anem al mateix grup. Ens han fet tres grups diferents. El nostre és el millor, amb la millor professora. I què hem fet, Ruth?
0: Doncs la veritat que a mi m'estan agradant més les classes d'Irlanda, perquè a Londres era com que
9: tot el dia estàvem fent fitxes i coses així, però a Irlanda fem coses més dinàmiques, com murals i coses així, que aprens també, però també t'ho passes bé.
10: Oh. Molt bé, molt guai, no?
4: Va ser molt guai.
10: Llavors, en conclusió, com concluiríeu aquests dies?
9: A mi m'han agradat molt.
4: Sí, no? Sí. Són molt intensos en general, però bé, bé.
10: Bueno, doncs passem amb la següent secció.

0: Bona tarda, presentadors. Com esteu avui?
1: Molt bé, molt bé.
2: Ai, bueno,
1: divendres,
2: empanada, tio.
3: Però escolta, Clàudia i la Joana i l'Emma, on te les has deixat? T'han fet el buit?
1: A veure, doncs una mica sí, però no és aquest el motiu pel que no han vingut, sinó perquè avui no podíem doncs, venir al programa. Així que la secció ha quedat en les meves mans. Però confieu en mi, que vinc forta, eh, Pere? Vinc forta.
0: Vinga, va, confiem en tu.
1: A veure, què ens portes avui per a l'edat del pavo? Doncs avui la secció farà un petit gir. Ja sabeu que no tenim una secció fixa i parlem doncs, de mil coses. I avui no serà menys.
2: Ui, no sé per què, però em veig venir una de les teves reflexions superemotives estil obra de teatre de la Laura.
1: Bueno, no serà tan drama. No serà tan drama, però sí que recuperem la nostra supersecció de les pavo conselleres. L'únic que canvia és que m'hauré d'ajudar vosaltres amb les vostres idees.
3: D'acord, i quin és el nostre paper en aquest show?
1: Primer de tot, el tema. Parlarem de les amistats tòxiques, que aquest programa està tot sent tòxic. O sigui, ja, hem parlat un munt de coses d'aquestes.
0: Uf, tema estrella.
4: Però relació tòxica, per relació tòxica entenem aquell tracte disfuncional o falta de respecte, oi?
1: Exacte. Falta de respecte, manipulació emocional, desigualtat... En fi, coses de les quals ningú vol saber res... Ui, què? Ningú vol saber res, però que al final tots n'acabem tenint una a la nostra vida.
2: Però si ja has definit el que és una relació tòxica, ja està, no? En plan, secció acabada, ara què fem? Anem al pati?
1: Que no, Lucía. Perquè la lliçó d'avui és aprendre a identificar-les a temps. Com sabem que algú ens està fent la vida impossible? Així, algun dia?
3: Jo ja ho tinc clar. La manipulació... És que estava pensant, no t'he sentit el guió si no penses una mica. Jo ho tinc clar. La manipulació és la senyal més freqüent i la més difícil de veure que quan estàs dins.
1: Totalment. I va lligada a la culpa. Qualsevol que es faci la víctima per obtenir el que vol i et faci responsable tu de la seva tristor, t'està fent psicologia inversa. I això, òbviament, pues, fa mal.
0: I les crítiques destructives, aquelles que et diuen escolta, t'ho dic perquè sóc el teu amic i t'has de ser sincer, però vas fatal vestida.
1: Això
0: però en comptes, perquè a mi m'ha passat, però vas fatal vestida no, però tia, tienes pelos en las piernas, o tia, hueles mal, o...
1: Espera, en plan... espera, todo a su tiempo. Joana, todo a su tiempo. Vale, vale, callo, callo. Ho difereixen de sinceritat, però només busquen pues, fer-te sentir malament.
2: A veure, la sinceritat, doncs, està molt bé i és necessària, però hi ha uns límits que es diuen empatia. Si m'estimes, pues, m'ho diràs com un poquito amb cura, no? Para no destrozar-me mi autoestima.
1: Exacte. Si ets sincer però penses en com s'ho prendrà l'altre, ja no és tòxic. Però, cert, tu dius una altra cosa abans, no?
3: Bueno, sí, sí. Genís, estàs deixant la baba al micro. Sí, i bueno, jo crec que si sentiu algú que està menysprenent els vostres problemes, com el Genís dormint, hi ha alguna cosa que no rotlla.
1: Depèn de la intenció. De vegades necessites que una mica et tregui fer-ho l'assumpte, però hi ha gent que ho fa pues, per quedar per sobre.
0: Clar, és la típica persona que si tu li dius que et fa mal al cap, ella et diu que li fa mal al cap, al braç, i que té 3 graus més de febre que tu. Sempre de patir més que ningú.
1: I ara, nois, després d'aquest repàs, obrim meló. Vosaltres heu estat tòxics... Què? Heu estat tòxics alguna vegada sense adonar-vos-en?
3: Jo amb el Genís ara, ho sento, Genís.
0: Però
3: és que sembla que hagi vingut d'Irlanda i que té tanta son.
0: Pot ser, però potser no m'he donat compte. Potser ha sigut sí, sense voler, perquè no aniré a posta a dir-li a algú això.
2: Home, jo
0: saps?
2: Crec que
0: des de...
2: O sigui, algun cop quan hem estat sí, petits, sí. Seguro que alguna borrada... Tens un moc o alguna cosa així.
0: Bueno, el moc, mira...
1: I, és normal.
0: Si és una cosa...
1: Si és conscient.
0: Hi ha una norma que és... si ho pots arreglar en 5 segons, si allò que li dius ho pots arreglar en 5 segons, vale, digue-li. Però si és alguna cosa que no pot arreglar-ho, no li diguis, queda-t'ho per tu. O sigui,
2: m'agrada.
0: És... Saps? O sigui,
2: jo segueixo una altra, que és... Si la persona de veritat necessita saber allò que jo sé... O sí, o jo del que jo m'he donat, li dic. Si no és una cosa que sigui com super necessària per a la seva vida i és només per ficar merda, millor que no li
0: digui. No, no cal.
1: I si veiéssiu algú del vostre entorn patint per una amistat així, l'ajudaria o passaria del tema?
0: L'ajudaria.
2: Òbviament que l'ajudaria.
0: Sí, sempre, eh?
3: Però com l'ajudes?
0: Pues,
3: Xan.
0: Dient-li que sortir allà, o si no, que ajudar-lo, no?, a donar el pas de parlar amb aquesta persona, no?, encara que sigui, de dir-li que a mi no m'agrada que facis això.
3: Ataca la Lights.
2: No, cuidao.
5: Jo vaig fer amb una, que estava en una... No, ajudar-la. I, tipus, li vaig...
2: Story time.
5: Li vaig dir, mira, tia, a mi m'ha passat una cosa, i li vaig explicar com la seva situació, que ja estava passant amb aquella amistat, i ella em va dir, hòstia, vaya mierda de persona, no sé què, i li vaig dir, pues és esto, mija.
0: Ja es va callar. Bueno, qué buena esa, ¿eh? Qué buena.
5: Bueno, pero conmigo es diferente, yo sé, sí. Pues sí, es lo mismo.
0: Qué buena esa.
3: ¡Qué ataque!
2: ¡Ataque gratuito!
0: ¡Hala!
3: ¡Ferran Torres!
1: I a veure, alguna vegada us heu trobat en aquesta situació així de red flag total?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. Sí. Tant de gent bueno, supercriticona.
5: Bueno, jo tinc
3: una altra story time. Sí. No, ui, no. Story time.
2: No, no. Que els story times de la Light són molt perillós.
0: Va, jo. Que he començat abans. Bueno, no diré aquí, no diré nom, vale? Bueno, una persona, vale? Que estàvem a classe, vale? I llavors era estiu, feia molta calor. Anàvem a primer d'ESO, vale? Primer d'ESO, vale? I llavors jo no m'havia depilat encara mai i em diu, mira, és que jo me depilo con cera, no sé què. I jo en plan, és que és mucho mejor, sabies? En plan, tirant-me indirectes de por qué... Tenia 12 anys, xica. Bueno, xica. I ja està. I després comentaris de la gent que sobren.
2: Molt tòxic.
0: Que sobren.
1: Bé, nois, doncs fins aquí aquest mini parèntesis de la secció habitual. Espero que us serveixi per fer neteja d'amics aquest cap de setmana i ens veiem la setmana que ve. Adeu! I si no, i si no, i si no m'estima, caga
6: la via. Caga la via. Hola, ja tornem a ser aquí i com de costum portem la nostra especialitat. El joc tenim de cançons només escoltant la intro.
7: Però atenció, que avui estrenem format. A partir d'ara...
6: Preguntarem als col·laboradors de la ràdio quines són les seves cançons preferides i, al final, haureu d'endevinar de quin company es tracta. Ai...
2: Mira, he estat a punt de llegir el guió, eh? O sigui, punt és a punt.
3: No hi ha res.
2: Vinga, va.
6: Apostes de qui pot ser o alguna cosa, no, sense escoltar.
2: Foteu-li canya, va.
6: Vinga. Va, comencem amb la primera.
2: A veure, aquesta dansa de la Joana ha estat la dansa de l'atadora, eh?
0: Tendria que haver hecho poker face.
6: Algú està pel títol o algo? No val Joana, vale? No...
0: Vale.
2: Jo què sé, si només he escoltat tu. No sé com es diu. Asier, alguna idea?
3: Asier està bé. Sense bateria, sense bateria o la cançó, què va?
6: No. Doncs aquesta cançó és Last Train to London.
3: Bueno, és que això...
6: Però aquesta cançó dels Lickers no és la típica. És una adaptació indie-pop del clàssic de Electric Lake Orchestra del 1979. Jeff Lynne estaria orgullós.
8: La curiositat és que mantenen la imatge del darrer tren, com l'última oportunitat per estar amb algú, però amb un rotllo molt més atmosfèric, molt chill.
3: L'altre dia vaig buscar Elo d'escacs a l'ordinador i em va sortir Electric Light Orchestra.
2: Bon grup.
6: Continuem, que no tenim tot el dia. Segona.
3: Sembla el que escoltes al concert de cap d'any. Bueno, de 9 anys.
0: A veure,
3: de l'orquestra, del ballet...
0: No és música clàssica.
2: Ah, no?
0: No és música clàssica.
2: Ah, doncs pues
0: no.
2: És de la Rosalía.
6: No.
9: Deluxe, si posi el tema sencer.
2: Eso. Un trosset més llarg.
0: El tema, fiqueu el tema, please. Sí,
2: ui. No hi ha tema, nois.
6: No. No, sí, hi ha tema.
0: Sí. Escolteu això. Esta es la intro.

0: com es diu aquesta cançó, però sí que l'he escoltada.
1: A veure, digue'm el cantant, almenys.
0: Elvis o l'Elia? Bé, és que jefa.
2: Doncs aquesta és Burning Love. La va escriure Dennis Lind, però l'Elvis la va portar a l'estratosfera al 1972. Va ser el seu últim gran èxit de rock and roll pur.
3: I el més fort és que l'Elvis estava en plena crisi per la separació amb la Priscilla i no tenia gens de ganes de gravar coses mogudes. Sort que el van convèncer perquè és una bomba.
2: Anem per la tercera, Paraula Orella.
0: Pues no sé, nois. Ho sento molt.
1: Crec que no les coneixereu, les que he ficat.
0: Oh, que sad. Bueno, jo no sé quina
1: és. Doncs... aquesta sí.
0: A tu veure, Perla, ajuda al públic, va, com ho dic.
1: Digue-la.
4: Bueno, it's not the usual, es va fer famosa.
5: It's not the usual.
4: És de Tom Jones.
0: Ah.
4: Tigre de Gales.
3: Pues, molt bé. Sabíeu que el Tito Tom Jones, que la ve no la canta, s'havia escrit per la Sandy Shaw. Però quan ella va sentir la demo de Tom Jones, li va dir, mira, noi, això ho has de cantar tu, perquè tu flipes massa, i tenia raó.
2: I una altra dada per fer-vos els interessats. El teclista d'aquella gravació era un tal Reginald Dwight, que poc després es va canviar el nom pel Delton Jones. Quasi res.
3: Som-hi, que això no s'aturra. Següent.
1: Ah, sí, saps quina, eh?
6: Ah, és Purple Rain.
2: Molt bé, aquesta és Purple Rain, de Prince. Paraules majors. Es va estrenar en directe en un club de Minneapolis al 1983. De fet, gran part de la cançó que escoltem al disc és justament aquella actuació en viu, una mica retocada.
3: El millor és que Prince estava cagat per si era un plagi de Faithfully, de Journey. Va trucar al seu teclista per demanar-li permís. Això és ser un senyor.
2: Vinga, per una altra. Aquesta m'encanta.
1: Mala bola, aquesta. No. M'encanta.
3: Vale, pues, aquesta és Virtual Insanity. A J.K. se li va acudir la idea caminant per una ciutat subterrània al Japó. Es va quedar flipat amb les llums de neó i va pensar, això sembla un futur artificial, i d'aquí el títol.
2: I el videoclip, brutal! No hi ha efectes digitals, el terra no es mou. El que es movia eren les parets i els mobles, mentre la càmera estava fixa. Un truqui de Mac total.
3: A continuació, la penúltima, som-hi.
0: Aquesta sí que sé que, quina és, però no sé qui la canta ni com es diu aquesta cançó.
3: Bueno, canta-la.
0: No, que no.
3: És Cry Baby.
0: Ole.
2: Aquí ens posem intensos, Cry Baby.
0: Ens posem tan intensos que marxem, noies.
1: És tan preciosa que no em puc explicar la meva preferida.
0: Ja, tio.
1: Bueno, la setmana que ve no passarà.
3: Bueno, ja sabem qui és, no, vale? Ja
1: sabem qui és.
0: Podem dir que la Joana.
3: Sí, la Joana, sense...
7: l'última, sense massa bé, sense dinar.
1: Así es, nota la edad.
0: La cara de la Sien es un poema, tío.
3: Fins aquí la nostra secció. Ens veiem la setmana que ve amb més música i més leptes. Adeu.
1: Ui, perdó.
0: Ai, espereu, que no trobo el final.
1: Bueno, doncs tornem a la trama final, oi, Lucía?
0: Doncs sí. I avui us porto un episodi de tertúlia amb la temàtica de Parlem com el cul.
1: Ai, mare.
6: Jo no.
1: Avui, en quin àmbit es basarà el concurs?
0: Bueno, avui el que farem és, jo us dic paraules en castellano i m'heu de dir com es diu en català i jo la meitat no les sabia i les he hagut de buscar. La Sier vale. Potser sí que la sap.
6: Sí, la primera ja la sé.
0: Bueno, vale.
1: Jo també.
0: Colín, tio, com es diu? Colada.
1: Bugada.
0: Molt bé. Anem amb la segona. A veure, cuchilla, amb la qual sí, la d'afaitar-se, eh?
1: Ostres!
3: Afaitadora.
0: No, es diu afaitadora.
3: No sé!
0: Aquesta jo no la sabia.
1: Ostres, idea.
6: Navalla?
0: No, molta gent deia
3: Gilet.
0: Això. No, aquesta és la marca. És fulla.
1: Fulla, ostres.
0: Sí, o això he trobat jo.
4: Fulla.
0: fulla de faita. Molt bé. Seguim amb la llama de los dedos. Algú sap com es diu això?
8: La llama que ella...
0: No, no, no.
8: La llama.
3: Lletla?
0: Què?
3: Lletla? Que començava al principi.
0: Ah, la té.
3: Però... Com es diu la llama de huevo en català? Porque
4: te...
0: No, no és el güey.
4: No. El güey dels dits, no?
0: No, és... Bueno, va, us ho dic. És el tou dels dits.
1: Què seria el tou?
0: El tou, tio.
1: Això del tou?
0: Sí.
1: És la llama.
0: Jo també hagués dit jo, això. I la següent paraula és despecho, que aquesta...
1: Que és despecho, no? La...
0: Despecho.
1: Despechao.
0: Sí, bueno, la emoció, ¿eh? El despecho.
1: ¿Despecho?
6: Hòstia, despit.
0: Despit, clar, vale, molt bé, que estarà la més fàcil, tio. I per últim tenim una que el Pere a vegades diu, que és xulo.
1: Com es diu aquesta?
0: Guai? No.
1: Presumit.
0: Vale, pot semblar, però no, jo he trobat fatxenda i fanfarró.
1: Oh, fatxenda.
6: Un galifardeu.
0: Doncs la conclusió és que nois parlem com el cul, ja està. O sigui, ho hem d'acceptar, no sabem parlar català.
1: Doncs sí. Tota la raó, Lucía. Doncs després d'aquest petit experiment, a nosaltres només ens queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
0: Adéu.
9: Festa Major 2026.
10: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
9: Festa Major 2026.
11: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Avui escoltareu Festa al Rebost, un text de Peles Mestres, interpretada per l'Anna Gual, que ve del Penedès.
1: Festa al Rebost, un poema de Peles Mestres. Avui al Rebost hi ha festa completa. Aquest vespre l'all es casa amb la ceba. Hi ha acudit la flor de la parentela i lo més granat de llurs coneixences. Vestida de blanc, la Sal s'hi presenta. La du de bracets un marit al pebre. L'oli compareix dintre de la gerra i el vinagre acut en cintra lluenta. El sucre es remou dintre la sucrera. Els xics moixernons arriben per rengles. La cistella d'ous també és de la festa. També en són el llard i safrà i canyella. Tots són compliments i grans reverències. Déu vos guardi l'all, santa nit la ceba. Quan el nuvi es mou, tothom estossega. Quan la núvia riu, tothom ploriqueja. Benvinguts, senyors, comencem la festa. Saltem i ballem, que ja romp l'orquestra. L'orquestra és un grill que amb delit rasqueja i un vol de mosquits tocant la trompeta.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol ens submergim de ple en parlar i sentir de Romantic, el disc amb què l'artista Bruno Mars torna al panorama musical amb una nova col·lecció de cançons plenes d'estil, groove i romanticisme. Amb aquest treball, el de Honolulu recupera la seva essència més clàssica i aquestes melodies tan irresistibles amb influències de soul i funk i aquella elegància pop que l'ha convertit en un dels artistes més carismàtics de la seva generació. Prepara't per endinsar-te en un univers de ritmes seductors, lletres romàntiques i produccions que barregen nostàlgia i modernitat. Un viatge pel costat més sofisticat i emocional de Bruno Mars, on cada cançó confirma per què continua sent un dels grans noms del pop actual encara que passi el temps.

Com sempre, i abans de començar a escoltar com sona aquest disc, fem un breu repàs per explicar qui és la veu que ens acompanyarà durant aquesta hora més musical. Bruno Mars, nascut com a Peter Gene Hernández a Honolulu, a l'estat de Hawaii l'any 1985, el podríem considerar avui dia com un dels grans noms del pop més internacional. És fill d'una família molt vinculada a la música i l'espectacle, va créixer envoltat de soul, de funk, de rock, de música hawaiana i ja des de ben petit pujava als escenaris fent imitacions del gran Elvis Presley. Després de traslladar-se a la ciutat de Los Angeles per perseguir el seu somni musical, els seus inicis no van ser fàcils com el de qualsevol artista realment. Durant els primers anys va estar treballant sobretot com a compositor i productor dins del col·lectiu The Smithing Tones, escrivint cançons per a altres artistes i participant en èxits com Nothing on You amb B.O.B. o Billionaire amb Travis McCoy, que el van donar a conèixer al gran públic. El seu gran salt com a artista en solitari va arribar l'any 2010 amb el disc Doo Wops and Hooligans, un disc que presentava temes tan populars com Just the Way You Are o Grenade. A partir d'aquí, Bruno Mars va anar consolidant una carrera plena d'èxits amb altres àlbums com Un Orthodox Jukebox o 24K Magic, demostrant una gran capacitat per barrejar estils com el pop, el funk, l'R&B i el soul amb una producció molt cuidada i un directe espectacular. 10 anys després del seu últim disc en solitari, que és aquest que porta per títol 24K Magic, l'any 2016, torna amb molta força i ens presenta el seu nou àlbum The Romantic. Una nova etapa creativa marcada per la seva veu inconfusible i aquest estil tan característic seu que combina ritmes elegants i molt de romanticisme. Un treball que consta de només 9 cançons i que confirma un cop més la seva habilitat per crear temes que connecten amb el gran públic sense perdre la seva identitat artística. Abans del llançament d'aquest disc tan esperat, el 2025 ja el vam poder tornar a escoltar amb 2 col·laboracions molt populars. Una que és Die With A Smile amb Lady Gaga i l'altra APT amb Rossi. Ara deixem que sigui la música qui parli i fem play a Risk It All, el tema que ens obre aquest disc i que ja ens deixa entreveure aquesta aura tan romàntica que recorrerà tot l'àlbum.

Acabem d'escoltar Ruiz Quirol, la cançó que obre de romàntic i que ja ens deixa bastant clar per on va aquesta nova etapa de Bruno Mars. Després d'uns anys amb projectes puntuals i col·laboracions que ens han deixat amb ganes de més, en Bruno torna amb un treball que aposta clarament per aquesta línia més romàntica i emocional que us comentava. Aquesta nova etapa també ens mostra en Bruno Mars, potser més madur, que deixa una mica en segon pla els grans himnes festius per explorar també aquestes històries d'amor. I nosaltres continuem avançant dins de l'àlbum perquè encara ens queden moltes històries per descobrir. Ara arriba Cha Cha Cha, un tema on l'estatunidenc juga amb un ritme més lleuger i ens mostra el seu costat més seductor. Sense abandonar aquest ambient romàntic que defineix tota aquesta nova etapa, la cançó introdueix un punt més rítmic i elegant, gairebé ballable, com moltes de les seves cançons, que recorda la capacitat del cantant per barrejar pop amb influències del soul i del funk amb tota naturalitat. Així que continuem el nostre recorregut pel disc amb Cha Cha Cha.

Acabem d'escoltar Cha-Cha-Cha, el segon tema que trobem a The Romantic, on Bruno continua desplegant aquest univers tan seductor que marca el disc. En aquesta cançó, el cantant ens vol transmetre sobretot la part més juganera i lleugera de les relacions. A diferència del to més intens que sentíem a Risk It All, aquí trobem una atmosfera més despreocupada, amb un ritme que convida a deixar-se portar i també a gaudir del moment. Si més no, és una manera de parlar de l'atracció, del coqueteig i d'aquella química inicial que sovint apareix quan dues persones es comencen a conèixer. Després d'aquest ritme tan seductor de xa-xa-xa, nosaltres continuem endinsant-nos amb una de les peces clau d'aquesta tornada tan esperada. Ara arriba I Just Might, el primer single que va anunciar el retorn del de Honolulu. Aquesta cançó marca perfectament el to d'aquest nou capítol. Una melodia ben enganxosa i un groove ben potent. Pugem el volum i deixem que sigui Bruno Mars qui ens transporti amb aquesta primera declaració d'intencions de la seva nova etapa.

I així acabem d'escoltar I Just Might, el primer single que va marcar la tornada de Bruno Mars des de Honolulu. I què podem dir? Doncs que aquesta cançó és tot un passeig per la seva nova etapa més íntima i romàntica. Si escoltem amb atenció, la lletra parla de deixar-se portar, de prendre riscos per amor i de no tenir por de demostrar la nostra part més vulnerable. És un costat molt més madur del cantant, allunyat dels grans hits ballables que tant el van definir i alhora també molt proper i sincer, com si ens convidés a entrar en la seva pròpia experiència emocional. Darrere d'aquest so, com sempre, hi ha Bruno Mars treballant amb el seu equip habitual de Smithingtons i comptant amb músics i productors de sessió que porten els petits detalls que fan gran aquesta cançó. És fascinant veure com encara després d'anys d'èxits, Bruno continua posant tanta cura en cada element, combinant sensibilitat, groove i elegància. Ara arriba God Was Showing Off, una de les peces més personals i emotives que trobem en aquest nou treball. Abans de començar a escoltar-la, fixem-nos en què és el que ens vol transmetre. És una cançó que parla d'aquells moments en què l'amor sembla gairebé perfecte, quan tot encaixa i les emocions arriben al límit. I escoltant-la, podem notar com cada nota sembla pensada per tocar l'oient, i aquesta combinació d'accessibilitat i groove és precisament el que caracteritza aquesta nova etapa del cantant que estem escoltant. Amb God Was Showing Off, Bruno Mars ens recorda que l'amor pot ser màgic, atrevit i delicat alhora i que ell continua sent un mestre a l'hora de traduir aquestes emocions en música quan arriba directe a l'oient.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El racó dels animals, un programa de la Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

continuem el nostre viatge per The Romantic, el quart àlbum d'estudi en què Bruno Mars torna al panorama pop després de diversos anys d'experiències i col·laboracions que ens han deixat amb ganes d'escoltar més. És un treball que mostra un costat més íntim i romàntic del cantant de Honolulu, amb melodies elegants, arranjaments sofisticats i aquella combinació única de pop, R&B i tocs de funk que defineixen el seu estil. Recordem breument qui és Bruno Mars abans de sentir més d'aquest disc. Nascut com a Peter Gene Hernández a Honolulu, a Hawaii, l'any 1985, el nostre cantant d'avui va créixer envoltat de música, des del soul fins a rock i música hawaiana. Des de ben petit ja pujava als escenaris on imitava l'Elvis Presley i aquella connexió amb l'escena artística el va portar a la ciutat de Los Angeles per buscar el seu camí dins la indústria musical. Amb el temps va escriure i produir hits per altres artistes i va consolidar la seva carrera en solitari amb discos com Doo Wops and Hooligans i 24K Magic, mostrant sempre una barreja de carisma, elegància i ritme irresistible que combina molt bé amb la seva veu. Amb aquest nou treball que porta per títol de Romàntic, Bruno Mars ens convida a explorar un costat més madur i emocional de la seva música, equilibrant amb gràcia l'elegància i la vulnerabilitat i confirmant que continua sent un dels grans noms del pop internacional encara que passi el temps. En paraules seves, aquest disc representa un moment en què es deixa portar per les emocions, sense perdre por a mostrar la seva faceta més romàntica i propera. Hem anat escoltant temes que ens mostren aquest costat més sensual i sofisticat, com Risk It All, Cha-Cha-Cha o I Just Might. I ara ens preparem per un tema encara més íntim, on la història que ens explica Bruno ens arriba amb tota la seva intensitat. El següent tema és Why You Wanna Fight, una peça que ens parla de conflictes i emocions no resoltes.

Wow, acabem d'escoltar Why You Wanna Fight. I una cosa que sempre sorprèn de Bruno Mars és com pot portar aquesta intensitat emocional sense perdre aquesta naturalitat tan i tan seva. Parlant de moments curiosos, sabíeu que durant la gravació de Doo Wops and Hooligans, el seu primer àlbum, Bruno va arribar a tocar més de 20 instruments diferents en un sol tema? Això explica molt del seu domini del groove i de la forma com construeix una cançó des de zero, capaç d'afectar tant l'ànima com el cos. Un altre detall divertit és que quan va actuar a la Super Bowl del 2014 va improvisar un fragment amb el seu propi grup de música de rerefons només perquè sentia que la cançó necessitava un toc extra de soul en directe. Aquesta obsessió pels petits detalls i la connexió amb l'escenari és la mateixa que ara hem escoltat en Why You Wanna Fight, on cada nota de veu sembla plena d'història. I encara una curiositat més és que quan va col·laborar amb Silk Sonic, Bruno va passar hores experimentant amb harmonies i pauses vocals que després aplicarien cançons del seu nou àlbum. Així, fins i tot en un tema íntim com aquest, podem sentir tota aquesta experiència acumulada, que fa que la música sembla effortless, sense esforç, però darrere hi ha molta dedicació i perfeccionisme. I ara continuem el nostre viatge amb un tema que ens porta encara més a l'íntim i al personal, On My Soul. Aquest és un dels moments més profuns del disc on la veu de Bruno Mars s'apodera completament de la cançó.

acabem d'escoltar On My Soul, i és un d'aquells temes que et fa parar atenció encara que només tinguessis els auriculars posats un moment. Bruno Mars ens convida a un espai molt personal, gairebé com si estiguéssim llegint un diari musical, i que sorprèn després dels hits més festius que tots coneixem. Una curiositat és que el cantant explica que sovint cantava diverses vegades cada línia fins a sentir que la seva pròpia energia emocional es transmetia a la gravació, buscant aquell punt exacte. I mentre digerim aquesta peça íntima, preparem-nos per canviar de registre sense perdre l'elegància que defineix el disc. Arriba Something Serious, un tema que combina emoció amb força i que ens porta cap a un altre costat del romanticisme, segons

Això era Something Serious, la cançó que porta un ritme més directe i que contrasta amb altres moments d'aquest nou treball. I parlant de moments reals a l'estudi, hi ha una anècdota que destaca i és que, segons Bruno, aquesta cançó va ser gravada en una sessió nocturna on ell i el seu equip, The Smithingtons, estaven tan immersos en el procés que van acabar interpretant-la sense planificar-ho, gairebé com una jam session. Something Serious és un recordatori perfecte que, darrere de l'elegància i el romanticisme del disc, hi ha un artista que no té por d'arriscar-se i demostrar-nos el seu costat més real. Ara arriba el penúltim tema de The Romantic i que es titula Nothing Left. És una cançó més directa i sincera on Bruno Mars posa tota l'atenció a la veu i a la manera com explica la història.

acabem d'escoltar Nothing Left i és interessant, si més no, veure com reflecteix tot el recorregut de Bruno Mars. Si mirem enrere, des dels seus inicis a Honolulu, passant pels primers èxits amb Dugups and Hooligans, després de 24K Magic i el projecte amb Anderson Paak a Silk Sonic, Bruno ha anat evolucionant constantment. Ha après a barrejar virtuositat vocal en produccions molt ben pensades, mantenint sempre la seva personalitat i la capacitat de connectar amb el públic. De fet, aquest nou àlbum, i que és el quart que ens presenta, segueix la mateixa línia a nivell d'estil personal i que no decep pas. Des d'aquí posem punt final a aquest viatge amb el tema Dance With Me, l'últim tema que trobem a The Romantic. Durant aquestes cançons hem vist com el nostre cantant més perfecte combina elegància, sensibilitat i aquell estil únic que el fa seguir dins totes les llistes. Amb Dance With Me, Bruno ens deixa amb un somriure, recordant-nos que la música és també celebració, moviment i plaer compartit. És un final alegre, contagiós i ple d'energia que resumeix molt bé aquesta nova etapa tan romàntica i madura que ens ha mostrat. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries. Que vagi bé!

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla, per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants... I per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses perquè si tens una grimpada te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixa d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litro i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la petaca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula pont i expressions relacionades. Si pensem en un pont, de seguida pensarem en una construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió o un obstacle o creua una altra via de comunicació a nivell inferior. Així parlem d'un pont de pedra, de ferro, les arcades d'un pont, pont suspès, penjant, etc. També, però, per pont, entenem aquell dia feiner que, escaient-se entre dos dies festius o inhàbils, es converteix també en festiu o inhàbil. Encara no sabem si la setmana que ve farem pont o no. Per tant, fer pont és fer extensiva la festa el dia de treball que s'escau entre aquests dos dies festius. Dimarts és festa, així farem pont dilluns i fins dimecres no anirem a treballar. Fer pont és, però, també formar com un arc o una arcada a certa distància del sol. La barra de les cortines és massa llarga i fa pont. Altres expressions relacionades amb la paraula pont és ser el pont dels ases, és a dir, una dificultat que es troba en alguna ciència on s'encallen molts i es desanimen a continuar endavant. Per exemple, aquesta part de l'assignatura a matemàtiques és el pont dels ases. La majoria dels alumnes s'hi queden encallats. En canvi, fer-li el pont de plat a algú és facilitar a algú la superació de les dificultats que troba. La Loli ens fa de pont de plata quan tenim problemes amb l'ordinador. El pont del Diable és el nom donat als Països Catalans a alguns ponts monumentals d'origen romà, la construcció dels quals s'atribueix al diable, que els hauria edificat a canvi de l'ànima de la persona encarregada de construir-los. A Catalunya hi ha més d'un pont del Diable. I, finalment, les raons del pont de Lleida són raons inconsistents, que no proven, que no són vàlides. Fent servir raons del pont de Lleida no convenceràs ningú. Per cert, feu pont vosaltres? Esperem que sí. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 535. Una salutació, de qui us parla soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per Ràdio Mollet i ens trobaràs també en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, Spotify, iTunes, iBooks, etcètera.

Avui arrenquem amb el nou disc de Vladislav Delay, signat com a Vladislav Delay Quintet, sota el nom de V-D5. Es tracta d'un disc amb una ànima de jazz, amb espai per a la improvisació i que ens porta per diferents camins i sensacions. El publica en vinil el segell finès Ui Jazz.

Doncs així sona aquest nou treball de Vladislav Delay, Vladislav Delay Quintet, amb titulat V-D5. Continuem amb més música, ara amb un altre gran, amb Mika Vainio, amb un disc que començava a compondre l'any 2014 i que el 2017, quan va morir, estava gairebé enllestit. El disc porta per títol Sisibalo, una paraula inventada per ell que mescla els termes finesos sisi, foscor, i balo, llum. Són 20 composicions, de les que avui ens quedem amb la darrera, l'Oputon.

Doncs un gran referent de l'electrònica i del minimalisme, com no, Mika Vainio. Sempre tindrem un record per ell.

continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, ara amb l'ambient lluminós i detallista del duo format per Ian Howgood i David Cordero, des d'un disc titulat Shifting Times i editat a principis de maig per Norai Records.

I això que acaba de sonar era el compositor francès Heikla des d'una de les darreres publicacions del segell Driftworks, un treball cinemàtic i minimalista titulat Echoes of Loneliness. La setmana passada ja vam punxar també una peça del nou treball de Robert Henke, Signal to Noise 2, i avui continuem repassant-lo.

Abans d'encarar la recta final del programa d'avui, fem una petita incursió a terrenys del dub techno amb el fantàstic combo format per Chain Selector i Heaven Court. Des de la darrera publicació de Hello Strange, un disc titulat DT Series, amb talls com aquest

I ara sí, arribarem a la recta final del programa d'aquesta nit i ho farem amb l'artista costarriqueny canadenc Diego Bermúdez Chamberlain i un disc que acaba de publicar en el segell de Montreal Empremtes Digitals. Cartografia interior és el disc, és el títol d'aquest disc, format per tres talls llargs i inspirat principalment en la mitologia escandinava. El primer tall del disc és el que ens serveix avui per tancar el programa Cronomundo.

Doncs amb Diego Bermúdez Chamberlain i aquest Cronomundo tanquem l'edició del programa d'avui, el número 535 del Núvol de Fum. De fet, avui és el penúltim programa de la temporada. La setmana que ve tancarem aquesta temporada, la número 14 ja, del programa. I res, farem com cada any una petita pausa fins al setembre. Així que ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent. Tanquem aquesta 14a temporada del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, una setmana més amb el que es ballava al Vallès, amb una veu d'en Constipat que no m'aguanto. Des de Ràdio Mollet, sóc en Pele Bernial amb el que es ballava al Vallès. Vinga, va, anem fins l'any 1982 amb Patrice Rushen i el seu Forget Me Nots, una de les línies de baix més maques de la història de la música dance. Som-hi!

0: Baby, please forget me not. Perdona'm que estic boja, diu la Patrice Rushen, des de l'any 1982. Quina bona encostipat, per favor. Vinga, va, anem de l'any 1982 fins l'any 1997, des de Dinamarca, amb els Aqua i el seu Barbie Girl.
1: Barbie?
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Come on, baby, let's go party. Des del 1997. Ai, des de Dinamarca, els Barbical, els Aqua amb el seu Barbical. Vinga, va, anem fins l'any 1997. Des d'Itàlia, amb la gala, el Coming to my life. És que tot el que fa la gala, mola molt.

I des de l'any 1998, amb Armand Van Helden, mai que no em surt el nom, Armand Van Helden, des dels Estats Units, va fer aquest temazo, You Don't Know Me.

Un megatemazo de Armand Van Helden. Ara m'ha sortit bé, Armand Van Helden. Des de l'any 1998, des dels Estats Units, amb el seu You Don't Know Me. Però ojo amb el que ve ara, senyores i senyors, des de l'any 1981, els Earth, Wind & Fire, amb el seu Let's Groove. I mai millor dit, Let's Groove.

All right, Let's Groove, des de l'any 1981, amb els Heroin and Fire. Això és un himne de la música dels anys 80. Com la que ve ara, des de l'any 1994, des de València, New Limit i el seu Eurodance de Smile. Vinga, va. Smile a little bit.

0: d'aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
3: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
5: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, amb un constipat que no m'hi veig i una veu que no m'agrada. Vinga, va, anem fins l'any 2008 amb un megatemazo des d'Alemanya, Rio i el seu Shine On.
3: I'll watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread around the world, you know.

Jo és que aquesta cançó de Rio, Shine On, la trobo una mega cançó trencapistes, la trobo boníssima. Com la que ve ara, que va ser un himne des de l'any 2001, el Safri Duo des de Dinamarca, perquè aquests dos paios tocaven, es veu, a la Filarmònica de Copenhague. Safri Duo amb el seu Sam Adagio.

Safri Duo, des de Dinamarca, des de l'any 2001, amb el seu Sam Adagio. Perquè aquesta gent parla amb Adagio perquè estava en una filarmònica. Són músics clàssics, però mira, la van liar bastant grossa. Com el que la va liar, la que vindrà ara, una cançó fetitxa del programa que faries que no la poso, que és molt xula i li tinc molt carinyo, que és l'Scatman. I'm a Scatman.

0: sing along with me. It's a Scooby-Dooby-Scooby-Dooby melody.
1: Quina canya de cançó, per favor. És molt divertida i molt entranyable. Si podeu mirar el videoclip de Scatman, mireu-lo perquè és molt entranyable. Malauradament, l'Scatman ens va deixar, però bueno, ens va deixar també aquesta cançó, que és una canya. Vinga, posem una miqueta de calma, una miqueta d'elegància des del Regne Unit. Sade amb el seu Smooth Operator. Una miqueta d'elegància i calma.

Quina canya de cançó, la Sade, Smooth Operator. Dona una mica de pau, de calma, de chill out, no? Que diuen els moderns, chill out. Molt guapa aquesta cançó. Des de l'any 1986, si no m'equivoco, des del Regne Unit. Vinga, va, anem fins al 2004 amb un grup que també era de Dinamarca, com abans els Aqua. Van fer aquesta cançó. S'ha marcat.

S'ha marcat els Bill Vision and the Dancers des de l'any 2004, però recordo que aquesta cançó es va fer molt famosa arrel d'un anunci de cerveses que van fer per la tele l'any 2008 o 2009, si no recordo malament. I van així. Vinga, va, anem amb Snap, Rhythm is a Dancer, des de l'any 1992, una mica d'Eurobeat.

Rhythm is a dance, snap, des de l'any 1992. Doncs molt bé, marxem amb una cançó que és una versió de l'any 1997 dels Boys Town Gang, una cançó que és preciosa, Can't Take My Eyes Off of You. Un plaer, avui tinc molta veu d'encostipat, estic bastant xungo, però aquí estem, a Ràdio Mollet, amb el que ens balla el Vallès. Som-hi, fins la setmana que ve.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: sempre em torturo i em piulo com ocell, refilant com passerell, cantant trobo la paraula per discutir al sobretaula i enraono sense fi, garrulant sense destí, remugant sempre amb enveja del qui més encantoseja, que sempre vol entonar, xerrant deixa un sense pa, aquest que sols parloteja i tothom ja li coreja, de cop jo ja ho eixis clar, com Bruel de l'Empordà, acabar amb aquest xivarri, la cridòria de tot barri, acabar amb aquest soroll, l'enrenou que en torna foll, que davant tanta gatzara, la bullícia que no para, el món és un galliner de bullanga de carrer, qui sempre fa la salmòdia és qui genera cridòria, nosaltres fem bels com xais i els de dalt no fan esglais, ben fum amb la cantadissa, estrepits de trencadissa, i prou dir que les patec, el meu clam ja no me'l bec, i faig un gran crit que venci i n'arribi així el silenci. I muts podrem escoltar i sentir clar i català a nosaltres sense falta, dient-nos-ho en veu alta.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Feels like there's nothing new for me to say. Why?

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

com mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio. No sé. No sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.